0: 24 hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
1: Gaudeix de l'estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ena d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos dins la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que cada any arriba, de fet, que un esdeveniment que aquest any arriba a la seva 21ena edició i que ja compta amb una 80ena de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se, el president de la penya, en Fermín Albero, convida a tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
1: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al Casal d'Avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos!
0: Tots els interessats a assistir i encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava al final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet una crida col·lectiva demanant als veïns que portin també el seu propi plat, got i coberts de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i també reduir així la generació de residus durant aquest dinar popular de diumenge. D'un moment és tot i tornem a les 11 amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Valls.
1: Molt bon dia, què tal, com esteu? Música del de gorra i després d'un dia de descans en motiu de les festes de Sant Genís de Palafolls, nosaltres tornem a arrencar un matí més en directe des dels estudis de la ràdio al vostre costat per jugar al de gorra. I és que sí, tenim un nou premi reservat per tu, que de fet ja pots consultar a través de les xarxes socials, però és que el de gorra és molt més. És una manera de passar l'estiu al vostre costat compartint bona música, amb els èxits dels 70, dels 80, dels 90, dels 2000, vaja, fins a arribar a aquest 2026. Triem un per un el tema que volem compartir cada matí al teu costat. I posarem també previsió meteorològica, el no t'ho perdis, amb totes les activitats culturals, les primeres, per exemple, de la Festa Major de Palafolls, que arriben aquest cap de setmana, o, després d'haver acabat amb les festes de Tordera, començarem a relatar-vos també, doncs, activitats de la Festa Major de Pineda, que tot just demà comença. I tot això amb els serveis informatius també de Ràdio Palafolls, que a cada punt horari ens mantindran informant, actualitzant totes les notícies en una jornada com la d'avui, 26 d'agost, eh? L'estiu ja s'acaba, va de baixada. Les 10 i 4 minuts, jo sóc en Jordi Pratsavalls, esperant que ens segueixis des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat. Tu tries com escoltar-nos, nosaltres hi posem, doncs això, la resta. Benvinguts, benvingudes, comencem!
0: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.

Un ritme d'aquells que s'encomana, eh? Així et diem bon dia des de Ràdio Palafolls. Així traiem el cap a través de la ràdio allà on estiguis per fer-te companyia. Amb el que ens ha fet ballar aquest estiu, aquest tu-tu-tu-tu, estem parlant de Sideland. Bona música en català per començar. I atenció, que seguirem amb aquest clàssic. Hyde, són Lighthouse Family.

uns diferents premis, tant al matí com a la tarda, jugant, doncs, de la manera habitual, al de gorra i al de gorra express. Per exemple, aquest matí, quan el que tenim entre mans és voler-te regalar dues entrades per anar al cinema, en concret, als Ocine Blanes, per poder veure qualsevol de les pel·lícules que durant aquests mesos, doncs, es poden veure entre les seves sales. Per exemple, aquelles més èpiques i que us recomanem totalment anar a veure, com la Odissea, o per a públic més familiar, per exemple, la última de Tadeo Jones o la dels Minions, que de fet encara podeu veure en les diferents sales d'Ocine Blanes. Per aquells nostàlgics, Harry Potter i la Pedra Filosofal, en motiu del seu 25è aniversari, la pots tornar a veure. O també la darrera edició de Fast and Furious. Tot plegat i molt més a les pel·lícules que trobareu als Ocine Blanes. Per comprar tiquets i per veure tota la cartellera renovada, ja ho saps, www.ocineblanes.es, i allà trobareu tota la informació. I nosaltres, que avui el que fem és regalar-te dues entrades per anar a veure qualsevol d'aquestes pel·lícules que et comentàvem, totalment de franc, gratis, si jugues amb nosaltres. I nosaltres utilitzem avui un joc d'aquells que és més vell que l'anar a peu, com diríem. Et proposem una sintonia, en aquest cas no de pel·lícula, sinó d'una coneguda sèrie de televisió. Ja et situo. Doncs, com sempre, m'has de dir el nom de la sèrie de televisió. Sí? Ens n'anem enrere, eh? Mira que ens n'anem molt enrere, tot i les reposicions. Fem un viatge en el temps llarg. Avui volem que ens diguis el títol de la sèrie de televisió que sempre començava amb aquesta sintonia.

És una d'aquelles sèries mítiques que també ha protagonitzat molts reptes del de gorro, del de gorra, perdó, i així ja et poso en situació. Sabries dir-nos a quina sèrie de televisió pertany aquesta sintonia? Life's sweetest reward. És d'aquelles antigues, ja t'ho dic ara, eh? Anem cap als anys 70. Imagina't, tot i les reposicions, ho han fet molts de cops, sobretot a Televisió Espanyola i en aquests canals secundaris. Sabries dir-nos quina és la sèrie que avui amaga aquesta sintonia? Doncs jo de moment no et dono més pistes. Agosarats i agosarades, és el vostre moment. Si vols entrar dins el sorteig de dues entrades per anar al cinema, dues entrades per als Ocine Blanes... Doncs vinga, dona'ns la resposta. 93-761-4701 és el telèfon de la ràdio. Si no, també pots participar, ja ho saps, amb un WhatsApp al 607-64-65-66. Ja està preparat per rebre les teves respostes i, si no, doncs un correu electrònic. estiu@radiopalafolls.cat. Tot a punt, doncs, ja tens el repte, ja saps quin és el premi, hauràs d'esperar una miqueta més per saber quina és la contrasenya i al final del programa, doncs també, la trucada en directe. I qui sap si en unes horetes, escolta, tens dues entrades als Ocine a la mà per anar a veure qualsevol d'aquestes pel·lícules d'estrena. Nosaltres seguim mentre esperem les teves respostes, ara amb el Padam Padam de Kylie Minogue.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 8:15 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín a 8:15 del vespre al mateix casal. I dilluns 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: en 500 noches.
1: 19 dies i 500 noches, o el que és el mateix, una eternitat, eh? El mestre Sabina, produïda també per Alejo Stivel, per tant, dos grans, eh? Amb aquest clàssic ja nacional de Joaquín Sabina. A les 10 i 26 minuts, un tema més. I mirem el cel i consultem quina és la previsió meteorològica. Irene Cara, what a feeling.

0: Doncs tot just ho acabem d'escoltar, 2:15 del matí. És el moment de consultar la previsió meteorològica amb els companys de la xarxa. Bon dia.
1: Bon dia. Canvi de situació, el que ja estem tenint a hores d'ara a les comarques barcelonines. Després del dimarts tan calorós i tan sec, també transparent que hi va haver, doncs avui han tornat a aparèixer molts núvols que, de fet, ja han començat a deixar algunes gotes de fang. Al llarg del dia, que al llarg d'aquest dimecres, doncs, en alguns moments arribarà a plovisquejar, sobretot aquest matí i migdia, però s'ha de dir que ni seran grans tempestes, ni seran pluges generals, ni seran pluges abundants, ni persistents. Estarem parlant més aviat d'algunes gotellades acompanyades de fang. També amb més vent. Compte perquè al llarg d'aquest migdia i tarda el vent agafarà força embranzida a gran part de l'àmbit de les comarques metropolitanes. I amb una temperatura que, tot i que baixarà una mica respecte ahir, doncs continuarà elevada perquè avui pujarà la humitat. Per tant, en contrapartida, avui sentirem molta més xafogó que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies. Nosaltres també n'estarem pendents i, com sempre, actualitzarem aquesta informació dins l'informatiu migdia. Veurem si tot això arriba a les comarques del Maresme. Ho anirem seguint, com dèiem, actualització, a la una del migdia amb el nostre company Marc Ferri. Nosaltres seguim compartint bona música i jugant al de gorra aquest matí d'estiu a Ràdio Palafolls.

Un d'aquells temes mítics d'un grup també mític amb molts anys de trajectòria. Parlem de The Rolling Stones i el seu Anybody See My Baby. Abans, La Fúmiga també, jo crec que ara, doncs et deixem pas a un nou recordatori del Degorra. Sí, avui per guanyar un gran premi. I al ritme de la música de sempre, deia, pots guanyar un gran premi? Doncs sí, un dels més buscats cada estiu a Ràdio Palafolls. Estem parlant de dues entrades per anar al cinema. Per anar a veure una bona pel·lícula, i més, escolta, estaràs amb mi, eh? Com ha pujat el preu del cinema? Doncs nosaltres t'hi convidem i aniràs totalment gratis i podràs convidar a qui tu vulguis per veure qualsevol de les pel·lícules d'estrena que ara mateix tens en cartellera dels Ocine Blanes. Et recordo, eh? ocineblanes.es per mirar aquesta cartellera, per veure els horaris, per veure també les diferents promocions i fins i tot per comprar les teves entrades. Una d'aquelles pàgines web que has de tenir de referència. Nosaltres avui ens hem proposat que vagis de gratis al cinema, tal qual. Això sí, hauràs de respondre a una senzilla pregunta, un d'aquells jocs que hem utilitzat molt al Degorra. Jo et proposo una sintonia d'una coneguda sèrie de televisió i tu ens has de dir el nom d'aquesta sèrie, sí? Para bé l'orella si no ho has fet ja, doncs quan hem plantejat el repte per primera vegada, perquè ens has de dir el nom a la qual pertany aquesta sintonia de sèrie de televisió. L'han fet tantes vegades, sobretot per televisió espanyola, que escolta... És antiga, sí, és de finals dels 70. Però jo et diria que fins i tot fa uns anys encara la feien a la tele. Una sèrie d'estiu, sens dubte, perquè parlava de viatges. Però sabries dir-nos el títol exacte de la sèrie de televisió que busquem? Hi ha un truc ben fàcil, que hi ha una aplicació al mòbil que es diu Shazam, que tu la poses quan sona la sintonia i t'ho diu, eh? Ja no et dono més pistes, sabries dir-nos la sèrie de televisió que busquem avui? T'aniré ajudant, sí, però vinga, agosarat, agosarada. Digue'ns-ho ara. Quina és la sèrie de televisió que estem buscant avui, la sèrie de televisió amagada? Encara esperem les teves respostes, per exemple, per WhatsApp. El telèfon mòbil dels premis, ja el coneixes, és el 607 64 65 66. Aquí al meu costat també tinc el telèfon directe de la ràdio per si ens vols trucar i comentar la resposta, 93 761 4701. I també pots participar amb el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la base de dades. Al final del programa, com sempre, sorteig, contrasenya i trucada en directe. Encara t'hi ha una estoneta, eh? Per tant, aprofita el matí, no desconnectis de la ràdio. Si jugues amb nosaltres, et dono més pistes. Tot perquè aquest matí puguis ser tu el guanyador del Degorra. I això què significa? Doncs que t'emportes dues entrades per anar als Ocine Blanes. I nosaltres seguirem amb més bona música, ara amb l'ajuda de Dua Lipa i el seu Training Season.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions. Òptica Palafolls. Som a la plaça de les Valls d'Ax.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
5: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
6: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
7: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
8: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
5: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
7: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
5: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
11: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
12: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
13: Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
14: This is David Guetta.

La cosa, anem avançant cap a les 11 del matí. De fet, ens hi plantarem amb 9 minuts. Serà moment de recuperar de nou la informació, d'actualitzar tots aquests titulars que cada matí, a cada hora, de fet, ens ofereixen els serveis informatius de Ràdio Palafolls. Nosaltres, anar fent temps, doncs crear la banda sonora original d'una jornada com la d'avui. Lola Índigo, Tini i Belinda, la niña de l'escuela. I com que avui el repte de gorra va d'una sèrie de televisió de fa uns anyets, ens hem esforçat en compartir música també d'aquella remember, d'aquella bona, de fer doncs un bon remember dels anys 80, per exemple. Composa també la banda sonora d'una pel·lícula. Estem parlant de Michael Cimbello, Maniac.

0: La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany no només es viurà intensament als carrers, sinó que també quedarà ben fotografiada. L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major de Palafolls. Sota el lema "Captura l'essència de la nostra festa", la iniciativa convida tant a veïns com també a visitants a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també a participar en aquest concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i les fotografies han de ser totalment inèdites, la qual cosa significa que no es poden haver publicat prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i també el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs, una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla que s'han estructurat les oportunitats de participació i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat per categories.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de la festa que els cridi l'atenció, els adults podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits: la força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc o bé l'ambient general dels diferents actes de la programació de la Festa Major d'enguany. La participació s'ha adaptat completament a la comunitat de l'entorn digital. El lliurament de les fotografies per poder participar es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per tal d'assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït. Val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. N'hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'AFIC instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Més enllà del moment de fer les fotografies, hi ha un altre moment on el concurs cobrarà una emoció especial. Aquest serà el de la deliberació del jurat. Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, Palafolls viurà un veredicte totalment obert i transparent. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran veure en primera persona com un jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar la deliberació. En el programa de la Festa Major, que s'està repartint aquests dies, hi trobareu un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs, o bé directament al web de la FIC també hi trobareu tota la informació. És tot i tornem al punt del migdia.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

De ben segur, ara, en aquests instants, és l'artista més internacional que tenim. Tothom sap de qui parlem. Si diem Rosalía, i és catalana, eh? De casa. Les 11 i 8 minuts, amb ella hem començat amb aquesta perla. Una indirecta, clarament algú, a l'estil Shakira. Nosaltres seguirem compartint èxits, aquestes no tan indirectes, però sí un d'aquells temes que ens porta bons records. Recopilem ara bona música dels 90. Són els Texas, ja sona des del The Hush. Doncs aquest Summer Sun.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a spas, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.
1: Doncs efectivament, participa el Decorre de Ràdio Palafolls cada matí i cada tarda, un nou premi sobre la taula perquè algú que ara mateix està escoltant la ràdio, per exemple, es pugui emportar, doncs això, una experiència per gaudir aquest estiu totalment de franc. Avui, per exemple, la cosa va de cinema, de la gran pantalla.

Un inici inconfusible on s'anaven presentant tots els actors i actrius i quin era el paper que feien i sobretot que hi van passar grans noms del panorama doncs, del cine internacional. Diguéssim que en aquest viatge, cada capítol era un viatge que passava per mar. Aquesta cançó mítica, conegudíssima, interpretada per Jack Jones, doncs això, donava inici a un capítol d'uns 30 minuts, si no recordo malament, en una de les sèries més reposades per televisió espanyola, doncs en època d'estiu. Aquí tens la sintonia. Nostàlgics, eh? Això va per vosaltres. Sabries dir-nos de quina sèrie de televisió estem parlant? Doncs aquesta és la teva. Aquesta és la sèrie que avui et pot fer guanyar aquestes dues entrades per als Ocineblanes. Si vols participar, si saps la resposta, si et crema a les mans, doncs escolta, envia'ns aquesta resposta, per exemple, amb un correu electrònic. estiu@radiopalafolls.cat. Aquí ens hi has de posar el teu nom, el teu cognom, telèfon de contacte i la resposta. També pots participar amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607-64-65-66. I si no, ens truques directament a la ràdio, ja coneixes el telèfon també, 93-761-4701. Si la resposta és correcta, doncs vinga, t'afegim a la base de dades. Però recorda, no desconnectis de Ràdio Palafolls perquè et caldrà saber la contrasenya per dir-la quan et truquem en directe al final del programa. Vaja, com sempre hem jugat al de gorra. Si tot funciona com ha de funcionar, entreguem a la primera aquestes dues entrades al cinema. Aquest és el premi d'avui. Anima't, participa. Tens encara una hora i mitja per poder-nos dir la teva resposta. Per tant, encara pots comentar amb la gent que tinguis al voltant. No sé, si ens escoltes des de la platja, el banyista que tinguis al costat i compartiu el premi. Si ets a la piscina, el mateix. Si vas en cotxe, precaució, això sí. Però qui tinguis al costat, pregunta a veure si saben de quina sèrie de televisió estem parlant. I llavors això, compartiu premi, per què no? Encara tens una zoneta per poder participar? Nosaltres esperem les teves respostes mentre seguim compartint música des de Ràdio Palafolls. Ara la protagonista és Adele.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM 24 hores amb tu.

0: Doncs som-hi, que seguim compartint doncs, bona música des del Dagorra aquí a Ràdio Palafolls amb aquest Walk Like, Walk Like an Egyptian de The Bangles dels anys 80. Vinga, va, una cançó que li volem dedicar a un bon amic que ens ha vingut a visitar des de Marraixac, d'aquí, de Palafolls. Ell és en Lluís, que ha vingut a buscar un premi a la ràdio i que ens està escoltant ara mateix aquí.
1: Aquesta és la...

0: senzillament som així i ens agrada.
1: I el que volem fer ara és compartir més bona música amb vosaltres abans de repassar l'agenda cultural. New Order, Jetstream.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 26 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi a Palafolls destacant les primeres activitats en motiu de la Festa Major. Aquest dissabte, per exemple, al punt de les 11 del matí, hi haurà taller infantil de gegants al parc de Joaquim Ruïra i a càrrec de la colla gegantera de Palafolls. Al vespre, a 8:15, l'obra de teatre Els músics de Bremen, a càrrec de Diver Teatre. Serà el teatre de Palafolls. El preu de l'entrada és de 5 euros, que es pot comprar anticipat aquests dies al cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat. També, el mateix dia de l'espectacle, al teatre, en cas que en quedin. Recordem que els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta si no fan servir cadira. El diumenge hi haurà botifarrada a les 2 del migdia al parc de Joaquim Ruïra i a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, al punt de les 5 de la tarda. I al vespre, a 8:15, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín.
0: No t'ho perdis.
1: Hi ha més activitats culturals a afegir a l'agenda. En aquest cas ens hem de moure, anar fins a Malgrat de Mar, perquè aquest dissabte 29 d'agost al carrer de Mar torna el Chill Outlet d'estiu, la fira d'articles rebaixats d'estiu de Malgrat de Mar, davant del parc de Can Campassol i organitzat per l'Associació de Comerciants. Més enllà, i anem cap a Pineda, destaquem també les primeres activitats de Festa Major. Demà dijous hi ha diferents propostes, per exemple, el pregó de Festa Major a plaça Catalunya a 9:15 del vespre. En acabat del pregó, començarà el correfoc. I a les 11, a la plaça d'Espanya, el tribut a Tina Turner, Simply the Best. A mitjanit, a l'esplanada de Can Xauvet, els concerts amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: El divendres continuen aquestes propostes entre les 10 del matí i les 9 del vespre. A l'espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies, hi haurà campanya del Banc de Sang especial de Festa Major. A les 10 del matí, també, a Can Xauvet, podrem participar de batejos subaquàtics, busseig per tothom. I a 11:15, a la plaça Sant Pere Pescador, exhibició de sevillanes de l'Associació de Veïns Verge del Carme. A 11:15 del matí, a la plaça Sant Pere Pescador, tindrem espectacle de ball en línia amb l'associació Licolla, i 15:15 més tard, a plaça Catalunya, començarà la xeringada del Cau de Pineda. En acabat, vermut solidari a benefici dels camps de refugiats del Sàhara Occidental, al pati de Can Comas. Al migdia, a la plaça de Sant Pere Pescador, espectacle de playback de l'associació Art i Cultura Les Maliets. A la tarda també hi ha un munt d'activitats, per exemple, a 6:15 de la tarda, a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, hi haurà activitats infantils. A les 6 de la tarda començarà la cursa de trastos. També a les 6 de la tarda, a la plaça de les Mèlies, hi haurà la presentació de l'associació Grup Coromines. I al vespre, a les 7, a la plaça de Sant Pere Pescador, sardanes amb la colla Juvenívola de Sabadell. Un parell de propostes a la nit. A partir de 11:15, a plaça Espanya, hi haurà ball amb Tapeo Sound System, i a partir de 11:15, a l'esplanada de Can Xauvet, concerts de la Festa Jove amb els grups Caipirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Avancem una miqueta més i anem ara fins al municipi de Calella. Demà hi ha una nova sessió del Calella Beach Festival a partir de 10:15 del vespre a la platja Gran, al cinema La Fresca del municipi, amb la pel·lícula Weapons. I el divendres, a les 5 de la tarda, al passeig de Manuel Puigverd, actuació per la mainada amb Animagicus, un espectacle de circ d'una hora de durada. Si ens fixem en les activitats culturals del municipi de Tordera, encara cuegen algunes propostes de Festa Major, com per exemple aquest vespre a les 9 a la Pista de l'Amistat, el sopar popular, o dissabte, caminada nocturna dels quatre veïnats. Una caminada que començarà a Tordera Centre i conirà Sant Pere, Sant Andreu, Fibra Color i tornarà a Tordera Centre. Una activitat organitzada per l'Associació Memorial Josep Barceló, que compta amb entrades de 10 euros per no socis i de 8 euros per socis, que es poden fer online a través del web memorialbarceló.es. I acabarem parlant de les propostes culturals al municipi de Blanes. I acabarem destacant que aquest cap de setmana celebren les festes de Can Borrell amb diferents activitats, o que dissabte arriba la 27a trobada gegantera de Blanes.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

Amb Joan Dausà i Parla Cups amb aquest octubre del 24 i també Looking Back Over My Shoulder, un clàssic de Mike and the Mechanics. Què tal si fem un recordatori del de gorra d'avui? Més que res per avisar-te que avui, si jugues amb nosaltres, t'endús dues entrades al cinema. Sí, dues entrades als Ocine Blanes perquè aquest estiu puguis gaudir de qualsevol de les seves pel·lícules que trobaràs en cartellera. I a més, fer-te acompanyar de qui tu vulguis. I si no, escolta, una altra opció és que hi vagis tu sol i que vegis dues pel·lícules. Són dues entrades individuals o dues de conjunt, per tant, tu tries. Això sí, el que hauràs de fer és respondre a la pregunta d'avui. Tenim una sèrie de televisió amagada. T'hem anat donant pistes, t'estem donant pistes, de fet, i tu m'hauries de dir quin és el títol d'aquesta sèrie de televisió. Agafa-t'ho en perspectiva, eh? T'haig de dir que és una sèrie d'aquelles antigues que han anat fent a televisió any rere any i que encara, vaja, desconec si aquest 2026 encara es pot veure, però segurament en algun canal temàtic així de nostàlgia segur la trobaràs. Vinga, va, estem parlant d'una sèrie de televisió que té com a sintonia aquesta cançó.

Jo crec que la reconeixes, eh? Va, que t'anem donant més pistes, per aquells que encara no sapigueu de què estem parlant. És una sèrie de televisió que s'estrenava a finals dels 70, principis dels 80, que té molt a veure amb l'estiu. Perquè, doncs això, eh? Tractava d'un viatge, anàvem visitant ciutats, anàvem visitant indrets a través d'un creuer. Jo crec que t'estic donant moltes pistes, eh? Amb una de les seves cançons mítiques que tots coneixem, escrita i interpretada per qui escoltem ara mateix, Jack Jones, amb el qual sempre començava aquesta sèrie de televisió. Però sabries dir-nos a quina sèrie de televisió fem referència? Si tens la resposta, anima't i participa, perquè entraràs dins del sorteig d'aquestes dues entrades al cinema. A més, t'haig de dir que és una d'aquelles sèries de televisió amb les quals normalment sempre juguem amb el de gorra, eh? Sempre algun estiu cau. Per tant, ho tens facilet per enviar-nos la teva resposta, ja sigui, per exemple, per correu electrònic, per exemple, estiu@radiopalafolls.cat. Pots participar també per WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. El coneixes, és el 607 64 65 66. I si no, ens truques al 93 761 470. En una estoneta direm la contrasenya i trucarem en directe al guanyador o guanyadora, per tant no desconnectis de la ràdio. Mentre, seguirem compartint èxits. I ara, amb un d'aquells temes que ens agrada, com sempre, compartir amb tots vosaltres. Atenció, para bé l'orella, que arriba Mecano. Mecano.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Estem tan acostumats a que tregui un èxit rere un altre i que els seus concerts s'omplenin que un, quan dona una ullada enrere, doncs pensa que no ha pensat tant de temps. Doncs sí, n'ha passat des que va sortir d'Operación Triunfo i els seus primers èxits com aquest telèfono sonaven, era el 2019. Les 11:57 minuts, 3 minuts, perquè arribi, doncs això, al butlletí horari. Ara encara anem molt més enrere amb l'ajuda de Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Una avaria deixa gran part de Palafolls sense llum durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kW ahir a la una del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va notar especialment a Sant Lluís, a Santa Maria i també al centre, mentre que a Ciutat Jardí i Sant Genís l'afectació va ser menor o pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar, per exemple, d'altres poblacions veïnes, com Malgrat de Mar, que també va registrar abonats amb tall de subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la, i no va ser fins a les dues que es va recuperar el servei normalment a tota l'àrea afectada. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les 3 de la tarda que va donar completament per tancada l'avaria. No és l'única incidència elèctrica de les darreres setmanes al nostre municipi. Els veïns de Sant Lluís han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids, de pocs segons, que sols duren, de fet, ni gairebé ni segons, però que afecten tot el servei elèctric de la zona. I Pineda arriba a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un acord inicial tancat el passat divendres. Aquest preacte, aquest preacord, preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, la reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la nit de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les noves condicions s'hauran de ratificar ara a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de l'1 de gener de l'any que ve. El policial, però, no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal, per exemple, té aquest cap de setmana la carretera nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per reclamar també millores laborals. Actualment, les postures entre govern local i treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada està generant una situació atípica al municipi, just a les portes de la Festa Major, amb els contenedors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat l'Ajuntament per haver contractat, diuen, una empresa privada externa per realitzar les feines habituals de la brigada, acusant d'aquesta manera l'administració local de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics. Aquesta i la resta de formació d'informacions de la jornada les trobareu a partir de la una a l'informatiu del migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si fa una estoneta parlàvem d'Operación Triunfo, aquesta, doncs aquest programa que ens deixa tantes estrelles, tant nacionals com internacionals. Ara hem de tornar a parlar, això sí, forma part d'una altra generació, que la d'Aitana. Max Navarro, el maresmenc, sortia de l'Acadèmia i ens presentava aquest Estrelles. Les 12 i 7 minuts, això continua, última hora d'aquest de gorra al vostre costat fins la 1 del migdia. Amb més informació, amb més música, amb més de gorra i premis, En una hora, abans d'una hora, de fet, ho solucionem tot. Ara, però, és temps de compartir més bona música. Anem cap als 90. Janet Jackson, Together Again.

Avui en joc dues entrades per anar al Zoo Cine Blanes per veure en gran pantalla aquella pel·lícula que sempre, doncs això, has volgut, que ara mateix està en cartellera i que poder per diferents raons, pel preu o perquè no coincideix amb horaris, no pots anar a veure. Doncs mira, nosaltres et donem un motiu per sí, per anar-hi. I és que te les regalem directament. Dues entrades per anar aquests mesos a veure qualsevol de les pel·lícules que O Cine Blanes plantegi dins la seva cartellera. Aquests dies, per exemple, et recordo, encara pots veure una d'aquelles pel·lícules que ens ha encantat a tots, que és l'Odissea, te la recomanem. Si pensem en públic infantil, recordeu que encara podeu veure, per exemple, la pel·lícula, la darrera pel·lícula, de fet, de Tadeo Jones, o la dels Minions, o també teniu Fast and Furious, una de les darreres edicions, Una noche al año, o la pel·lícula de Spider-Man. Atenció, totes aquestes les teniu en cartellera. Podeu esperar també unes setmanes, per si aquestes no es fan el pes, doncs mira, en els pròxims dies triar la pel·lícula que tu vulguis i anar al cinema. I com pots veure aquesta cartellera? Doncs a través del web www.ocineblanes.es, on també podràs comprar les entrades i estar atent, atenta a tots els sortejos i també les diferents promocions que facin. Nosaltres avui et regalem dues entrades per anar al cinema per dir-nos a quina sèrie de televisió pertany aquesta sintonia.

mítica, clàssica, tots hem vist algun capítol que altre, i si no, reconeixem perfectament la sintonia que és la que estàs escoltant de fons. Et deia que és una sèrie de finals dels 70, principis dels 80, tot i que no sé per primera vegada quan la van fer a Televisió Espanyola, que eren els encarregats precisament d'emetre aquesta sèrie. Reposició també, rere reposició, com Verano Azul, vull dir, arribava l'estiu i era un clàssic. Aquesta sèrie que parlava d'un creuer que visitava, doncs això, diferents països i que sobretot hi havia uns embolics en el vaixell. Vaja, que era més una telenovela. A quina sèrie de televisió pertany la sintonia que t'hem posat? Encara hi ets a temps de poder participar, Són les 12 i 14 minuts gairebé. Per tant, una mitja horeta encara et deixem per poder participar. Si saps la resposta, el primer que has de fer és trucar directament a la ràdio 93 761 4701 i donar-nos la resposta.

estigui operatiu cap a la 1:10 aproximadament, perquè farem la trucada i que quan agafis el telèfon ens diguis la contrasenya. Llavors sí, música de guanyador o guanyadora i t'emportes aquestes dues entrades al cinema. Aquests són els requisits indispensables per jugar al de gorra. Doncs jo crec que no em deixo res més. Un nou recordatori del de gorra. En un no res et dic la contrasenya. Ara, però, hem de seguir amb més bona música. Anyone for You és un dels èxits de George Ezra que recuperem just ara mateix aquí a l'ordinador de la ràdio i que directament des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat arriba allà on siguis.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
3: Ràdio Palafolls.

Jesús Cifuentes al capdavant d'aquesta formació nacional amb èxits com Cuéntame un cuento o com aquest C'est la vie, que tots recordem. Camí ja de dos quarts d'una del migdia. En un no res us explico quina és la contrasenya d'avui. Ara toca gaudir de la bona música, Celtas Cortos, C'est la vie. 12 i 24, un parell de temes més i us explico la contrasenya. Aquest d'internacional, Bryan Adams, Summer of 69.

directe de Mamaduixa, hem creuat la barrera de 1:15 del migdia. Per tant, arriba el moment de recopilar tota la informació que ja tenim avui per jugar al de gorra i atenció perquè també us podrem dir la contrasenya. Anem una miqueta a pams, avui juguem per 2 entrades al cinema, en concret als Ocine Blanes, per poder gaudir, doncs això, de la pel·lícula que tu triïs sempre quan estigui en cartellera aquestes pròximes setmanes i fent acompanyar de qui tu vulguis i si no, doncs escolta, utilitzes les 2 entrades tu, eh? En aquest cas, no ens hi posarem. Aquest és el premi d'avui. I saps que juguem amb una sintonia, de fet, com a gran pista. El que et demanem avui és que ens diguis el títol de la sèrie de televisió mítica, antiga, ja ho sé, que tenia com a sintonia aquestes notes musicals. Doncs efectivament, Love, l'amor. Un creuer, un vaixell, on hi passaven moltes coses, entre la tripulació i la gent que hi posava, que eren grans estrelles, tots feien el seu cameo, que n'hi diuen, eh? I que és antiga, com et deia, la sèrie, doncs es va estrenar a finals dels 70, principis dels 80. Aquí ho van poder veure per televisió espanyola i amb moltes reposicions també, estiu rere estiu. Let it flow. It flows back to you. Doncs sabries dir-nos a quina sèrie de televisió pertany la sintonia que t'hem proposat? Encara hi ets a temps, ens pots enviar la teva resposta utilitzant el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Ja el coneixes, eh? I si no, per correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat o ens truques directament al telèfon de la ràdio al 93 761 4701. Això no és tot. Si la resposta és correcta, nosaltres t'afegim a la llista de totes les persones que ja ens han escrit i que han dit la resposta correcta. El que farà falta ara és que estiguis pendent del telèfon mòbil que ens has passat. Nosaltres, en una estoneta, el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. I atenció, com et deia, que ja tenim contrasenya. Què és la contrasenya? Doncs aquella frase que ens hauràs de dir, doncs un cop et truquem perquè et puguem donar el premi. Avui, quan aixequis el telèfon, atenció, hauràs de dir només una paraula. És només una paraula, per tant, serà molt ràpid, això. La contrasenya d'avui és meu. Com si el premi et passés per davant i el volguessis agafar, eh? Meu. Aquesta és la contrasenya d'avui. Meu. No és com miola un gat, sinó dient que el premi és teu. La contrasenya d'avui, una única paraula. Meu. Si dius això quan aixequis el telèfon a l'hora que et truquem, t'emportes 2 entrades al cinema. Per tant, ja tens totes les opcions per poder participar. Memoritza la contrasenya. Avui és fàcil. I en una estoneta ens hi posem. En una estoneta resolem el de gorra i truquem en directe al guanyador o guanyadora.

és un d'aquells temes que tots aquest estiu hem ballat en algun moment o altre, eh? Això sí, més bé o malament, això el públic ho ha de jutjar. La Morocha, un tema d'aquest estiu 2026, que com dèiem, mica a mica s'acaba. Tornem a la normalitat al setembre. Hi ha molta gent que diu que és el nou gener, eh? Que els hi costa més el setembre que el gener. Veurem què passa aquest any 2026. Si més no, nosaltres estarem, com sempre, aquí compartint èxits musicals també al setembre, en aquest de gorra, abans de Festa Major. Ara mateix, les Eternal, Power of a Woman.

0: Doncs com pots comprovar, la cosa va de duets. En aquest cas, tens a Jason Derulo amb la cançó que cantava Meghan Trainor. No fa tant, eh? Fa 3 anyets, el 2023, Hands on Me. Amb ells hem arribat a 3:15 del migdia. Recta final finalíssima ja pel de gorra. En un no res, truquem al guanyador del premi d'avui. L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, Gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín, a 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic, a les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

Doncs ara sí que hem fet el sorteig i toca trucar al guanyador o guanyadora del concurs. Abans, la resposta, tot i que molts ja la sabeu, estem parlant, la sèrie amagada que teníem avui era Vacaciones en el mar, amb el capità Stubbing, hi havia també el doctor, hi havia el barman, un personatge com molt estrambòtic, no? I totes les estrelles i els grans artistes de Hollywood que pujaven i feien, doncs això, el que es diu en castellà, un cameo en aquest vaixell de l'amor. Vacaciones en el mar es deia aquí a Espanya, tot i que la sèrie original es deia Love Boat. Tots l'heu encertat i en aquest cas anem a trucar a la persona que ha resultat guanyadora del concurs del sorteig. Atenció, que avui quan aixequis el telèfon només has de dir una paraula. Meu. Aquesta és la contrasenya d'avui. Meu. I ja està. Només això. Aixeques el telèfon. Si ara sona el telèfon, encara que no el coneguis, aixeques i dius meu i directament t'emportes dues entrades al Zocina. Vinga, va, anem a veure si ho aconseguim a la primera. Jo ara mateix truco, per tant, ben pendent del telèfon que ens has donat. Concentració màxima per no equivocar-me jo. Amb el telèfon, que també podria passar, eh? Però jo em sembla que l'he marcat bé. I ara, quan aixequis el telèfon, dius meu i ja està. Només vull escoltar això. I t'emportes les entrades al cinema. Vinga, va. Ui. Mira.

0: que no.
1: Agafa el telèfon.
0: Meu.
1: Ara sí. Mira que ens has fet patir, eh?
0: Amb la Lídia.
1: Amb la Lídia. Espera, anem pas a pas. Què és això de la cançó? Sofia, em sembla que era, no? Que tenies com a to de veu.
0: Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. Ens has animat l'espera, clar que sí. Ara sí, crec que et dius Lídia, si no m'equivoco.
0: Des de Tordera.
1: Des de Tordera. Doncs, Lídia, entenc que si has dit meu, saps qui sóc, no?
0: Sí, en Jordi Prats de Valls.
1: Doncs, efectivament, ja truco per donar-te una bona notícia, i és que has estat la guanyadora de dues entrades al cinema. Moltes felicitats.
0: Perfecte.
1: Gràcies,
0: moltes
1: Lídia.
0: Gràcies.
1: T'esperem aquí a la ràdio perquè vinguis a buscar el teu
0: Vinga.
1: Premi. Agraït. Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu, adéu. No ens havia passat mai això, del politón, on sembla que es deia, no?, en la seva època. No, no, molt bé, molt bé. Originalitat absoluta. La Lídia, en aquest cas, que s'emporta dues entrades per anar al cinema. Nosaltres l'apuntem com a guanyadora d'avui. I no desistim, Aquesta tarda, de Gorra Express, al punt de les 4 de la tarda. I si no, demà, en directe, tenim una cita, tu i jo, a Ràdio Palafolls, al 107.7 o a www.radiopalafolls.cat. Tu decideixes on escoltar-nos. Nosaltres hi posem, doncs, això, la bona música, els premis i tota la informació. Acaba de passar molt bona jornada i entregant el premi a la primera. Avui ens acomiadem aquesta tarda a les 4, 9 de Gorra Express. I si no, demà a les 10, petons, abraçades. Adéu-siau.

0: És en punt la una del migdia. Prepareu els telèfons mòbils, també les càmeres per fer fotografies, perquè arriba el primer concurs de fotografies de la Festa Major de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC i l'Ajuntament de Palafolls organitzen per primera vegada el concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa, per tal de documentar la propera festa major a través de fotos inèdites i sense usar la intel·ligència artificial. Hi haurà diferents categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i també el veredicte del jurat seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. Avui, de moment, és dimecres i és 26 d'agost.

0: Segur que molts dels nostres oients ho van notar, una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars a Palafolls ahir al migdia, prop de la una. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la nostra localitat fins que la intervenció de dues brigades de manteniment van aconseguir primer localitzar i després reparar completament l'avaria, restablint el servei habitual ja cap a les dues. I la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga d'aquí de Palafolls ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la seva tradicional botifarrada popular que enguany arriba a la seva 21a edició aquest diumenge al migdia. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra com a un dels primers actes de la festa major d'enguany. L'organització demana portar el seu propi plat got i coberts de casa per fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Encara hi ha tiquets disponibles per participar-hi. I l'Ajuntament de Pineda obre la via per ratificar un principi d'acord de millores laborals amb la policia local d'aquesta localitat que preveu, per exemple, l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals a partir de l'any que ve, mentre, en canvi, manté una disputa oberta amb el col·lectiu de la brigada municipal que segueix en vaga de 4 dies amb l'aturada de serveis i talls de la carretera nacional 2 que provoquen, per exemple, que hi hagin aspectes en el municipi com contenidors plens de brossa just a les portes de la festa major d'aquest municipi que comença aquesta setmana. I dimecres, amb augment de la nuvolositat, especialment ara, a partir del migdia, i no s'esperen precipitacions, tot i així a la nostra zona. Vents fluixos de component est a sud-est, la mar en estat de marejol amb mar de fons. Temperatures mínimes que han pujat, han anat entre els 18 i els 24 graus, mentre que les màximes han baixat i oscil·len entre els 28 i els 32 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres, avui amb regús a dilluns, després de la jornada de festa de Sant Genís d'ahir dimarts. La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany, que comença en els propers dies, no només es viurà intensament als carrers de la nostra vila, sinó que també quedarà ben retratada. L'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estat de col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major. Sota el lema de captura l'essència de la nostra festa, la iniciativa convida a tant a veïns com també els visitants que vinguin de fora a participar de les diferents activitats a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també doncs, a participar en aquesta primera edició del concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i a més les fotografies han de ser totalment inèdites, per la qual cosa doncs no podran haver estat publicades prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla com s'han estructurat les oportunitats de participar i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat dels participants en aquest primer certamen.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories: categoria infantil fins a 15 anys i categoria adulta a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes: el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema: primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de les festes que els cridi l'atenció, els adults sí que podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits: la força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc dels diables o l'ambient general dels diferents actes del programa festiu de la nostra vida. La participació s'ha adaptat completament a la comoditat de l'entorn l'entorn digital. El lliurament de les fotografies es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït. Val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. N'hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'Àfic instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, aquest concurs fotogràfic viurà també un veredicte totalment obert, transparent i en directe. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el proper diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran viure llavors en primera persona com el jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata un cop hagi acabat la deliberació. El programa de Festa Major que s'està repartint aquests dies hi ha un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs de fotografia, o bé també directament, si ho preferiu, a través del web de la FIC. Un tall de llum deixa gran part de Palafolls sense electricitat durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitja tensió de 25 kV ahir cap a la 1:05 del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va donar bàsicament a Sant Lluís, Santa Maria i Centre, mentre que Ciutat Jardí o, per exemple, Sant Genís, l'afectació va ser menor o pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar a d'altres municipis propers, com també Malgrat de Mar, que va registrar algunes llars sense subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la. No va ser fins les dues que es va recuperar el servei normalment. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les tres que es va donar completament per tancada la incidència. No és l'única avaria, no és l'únic problema elèctric de les darreres setmanes aquí a Palafolls, ja que els veïns del barri de Sant Lluís, per exemple, han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids que sols duren dècimes de segon, però que afecten el servei elèctric en tota aquesta zona del nostre municipi. La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ena d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos a la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que enguany arriba a la seva 21ena edició i que ja compta, com dèiem, amb una 80ena de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de quarts de dues del migdia sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se a aquesta activitat, el president de la penya, en Fermín Albero, convida tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
2: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al casal d'avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos!
0: Tots els interessats a assistir-hi encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet també una crida col·lectiva demanant als veïns que portin el seu propi plat, got i coberts des de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir la generació de residus durant el dinar popular d'aquest proper diumenge. I marxem de Palafolls, anem avui fins a Pineda, que ha arribat a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un preacord inicial tancat aquest passat divendres. Aquest preacte preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, una reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement d'especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la nit de Sant Joan o també les 3 nits joves de la festa major que tot just ara començarà. Les noves condicions s'hauran de ratificar a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de 1 de gener de l'any que ve. El policial no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal també ha tallat aquest cap de setmana la carretera Nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per tal de reclamar millores laborals. Actualment les postures entre el govern i els treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada justament ha generat una situació atípica al municipi a les portes de la festa major que comença aquestes properes jornades, amb, per exemple, contenidors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, de fet, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat ja l'Ajuntament de Pineda per haver contractat una empresa privada externa per tal de realitzar les feines habituals que fa la brigada just ara que estan de vaga, acusant així l'administració de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics. Moment d'obrir la nostra hemeroteca.

Com sempre, comencem la mirada a l'hemeroteca un any enrere a saber què us explicàvem el 26 d'agost de l'any 25, just fa un any. Desmantellaven una plantació de marihuana a Tordera que generava un alt risc d'incendi. Mossos d'Esquadra i policia local van detenir un home de 47 anys acusat d'un delicte contra la salut pública i de fraudació del fluid elèctric. La plantació estava connectada de manera irregular a la xarxa elèctrica molt a prop d'una zona boscosa, fet que incrementava el risc d'incendi en plena onada de calor. La investigació es va iniciar després que la policia fos alertada d'un incendi en un cablejat del comptador d'un habitatge. Els bombers van poder, però, extingir el foc. I ara fa 5 anys, el síndic de Greuges investigava els amuntegaments de passatgers a la R1. El síndic de Greuges va obrir una actuació d'ofici per analitzar les aglomeracions de passatgers, bàsicament a la R1 de Rodalies i també la R2, especialment durant les tardes del cap de setmana, coincidint amb el retorn de les platges. Les imatges compartides pels usuaris mostraven vagons plens i dificultats per mantenir la distància de seguretat en època encara de la Covid. El síndic va demanar explicacions

0: Era una pel·lícula que estava dividida en 6 capítols diferents, diferents capítols. Per exemple, el primer portava el nom de Conills i Conilles, i així anaven passant un rere l'altre. N'hi havia un de passatges que era una mica més conflictiu i que parlava dels legionaris. Doncs d'això és el que parlàvem tal dia com avui, 26 d'agost, anys enrere, com sempre, la nostra hemeroteca, repassant els diferents passatges i episodis de la nostra història recent. Ara hi ha moment de la previsió meteorològica, com sempre, saber de quina és la previsió justament en aquest tram mitjà de la setmana. Anem a conèixer, avui no amb en Quim, sinó amb el Servei de Meteorologia de Catalunya, amb el Servei Meteorològic, quina és la previsió d'avui dimecres i també del que resta de setmana. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Canvi de situació, el que ja estem tenint a hores d'ara a les comarques barcelonines. Després del dimarts tan calorós i tan sec, també transparent, que hi va haver, doncs avui han tornat a aparèixer molts núvols que, de fet, ja han començat a deixar algunes gotes de fang. Al llarg del dia, que al llarg d'aquest dimecres, doncs, en alguns moments arribarà a plovisquejar, sobretot aquest matí i migdia, però s'ha de dir que ni seran grans tempestes, ni seran pluges generals, ni seran pluges abundants, ni persistents. Estarem parlant més aviat d'algunes gotellades acompanyades de fang. També amb més vent. Compte, perquè al llarg d'aquest migdia i tarda el vent agafarà força embranzida a gran part de l'àmbit de les comarques metropolitanes. I amb una temperatura que, tot i que baixarà una mica respecte a ahir, doncs continuarà elevada, perquè avui pujarà la humitat. Per tant, en contrapartida, avui sentirem molta més xafogor que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies per aquesta previsió meteorològica. Avui que ens hem despertat amb una temperatura mínima de 20 graus i mig i la màxima no ha arribat o tot just ha superat els 29 graus de temperatura aquest dimecres a Palafolls. Marxem amb els titulars.

0: Palafolls ja comença a fer olor a festa major i avui us hem explicat, per exemple, que l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC i l'Ajuntament estan preparant el primer concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa per tal de documentar la nostra propera festa major a través de fotografies inèdites i sense intel·ligència artificial. Hi haurà categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i el veredicte seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. I una de les primeres activitats de la Festa Major d'enguany és la que organitza la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls, que ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la tradicional botifarrada aquest proper diumenge al migdia, una botifarrada que arriba a la seva 21a edició. De nou, la festa es farà sota les moleres de la plaça Joaquim Rovira com una de les primeres activitats preparades i incloses dins la programació de la Festa Major del nostre municipi. L'organització demana portar el seu propi plat got i coberts de casa per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Hi ha una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa. Va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars de Palafolls durant el migdia, en prop d'una horeta aproximadament. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la vila fins que la intervenció de dues brigades de manteniment va aconseguir localitzar i reparar completament l'avaria, restablint el servei prop de les dues. Aquestes són només algunes de les informacions que ja trobareu al nostre portal web, a radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que, com sempre, us convidem a visitar, a subscriure-us i a ser-ne seguidors. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruyra. Al vespre, teatre, els músics de

0: a Bremen. A partir de 8:45 del vespre, al Teatre de Palafolls, a càrrec de Diverteatre. Diumenge, 30 d'agost, botifarrada, a les 2 del migdia, al Parc Joaquim Ruyra, a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín. A 8:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. A les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.
2: That's it.

0: Ei!
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no.

0: La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany no només es viurà intensament als carrers, sinó que també quedarà ben fotografiada. L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major de Palafolls. Sota el lema "Captura l'essència de la nostra festa", la iniciativa convida tant a veïns com també a visitants a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també a participar en aquest concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i les fotografies han de ser totalment inèdites, la qual cosa significa que no es poden haver publicat prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i també el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs, una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla que s'han estructurat les oportunitats de participació i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat per categories.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de la festa que els cridi l'atenció, els adults podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits. La força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc o bé l'ambient general dels diferents actes de la programació de la Festa Major d'enguany. La participació s'ha adaptat completament a la comunitat de l'entorn digital. El lliurament de les fotografies per poder participar es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per tal d'assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït, val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. Hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases explicat i tindreu també a la nostra web d'AFIC instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Més enllà del moment de fer les fotografies, hi ha un altre moment on el concurs cobrarà una emoció especial. Aquest serà el de la deliberació del jurat. Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, Palafolls viurà un veredicte totalment obert i transparent. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran veure en primera persona com un jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar la deliberació. En el programa de la Festa Major que s'està repartint aquests dies hi trobareu un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs, o bé directament al web de la FIC també hi trobareu tota la informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Prepareu els telèfons mòbils, també les càmeres per fer fotografies, perquè arriba el primer concurs de fotografies de la Festa Major de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC i l'Ajuntament de Palafolls organitzen per primera vegada el concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa, per tal de documentar la propera festa major a través de fotos inèdites i sense usar la intel·ligència artificial. Hi haurà diferents categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i també el veredicte del jurat seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. Avui, de moment, és dimecres i és 26 d'agost.

0: Segur que molts dels nostres oients ho van notar, una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars a Palafolls ahir al migdia, prop de la una. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la nostra localitat fins que la intervenció de dues brigades de manteniment van aconseguir primer localitzar i després reparar completament l'avaria, restablint el servei habitual ja cap a les dues. I la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga d'aquí de Palafolls ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la seva tradicional botifarrada popular que enguany arriba a la seva 21a edició aquest diumenge al migdia. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra com un dels primers actes de la festa major d'enguany. L'organització demana portar el seu propi plat got i coberts de casa per fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Encara hi ha tiquets disponibles per participar-hi. I l'Ajuntament de Pineda obre la via per ratificar un principi d'acord de millores laborals amb la policia local d'aquesta localitat que preveu, per exemple, l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals a partir de l'any que ve, mentre, en canvi, manté una disputa oberta amb el col·lectiu de la brigada municipal que segueix en vaga de 4 dies amb l'aturada de serveis i talls de la carretera nacional 2 que provoquen, per exemple, que hi hagin aspectes en el municipi com contenidors plens de brossa just a les portes de la festa major d'aquest municipi que comença aquesta setmana. I dimecres, amb augment de la nuvolositat, especialment ara, a partir del migdia, i no s'esperen precipitacions, tot i així a la nostra zona. Vents fluixos de component est a sud-est, la mar en estat de marejol, amb mar de fons. Temperatures mínimes que han pujat, han anat entre els 18 i els 24 graus, mentre que les màximes han baixat i oscil·len entre els 28 i els 32 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres, avui amb regús a dilluns, després de la jornada de festa de Sant Genís d'ahir dimarts. La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany, que comença en els propers dies, no només es viurà intensament als carrers de la nostra vila, sinó que també quedarà ben retratada. L'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major. Sota el lema de captura l'essència de la nostra festa, la iniciativa convida a tant a veïns com també els visitants que vinguin de fora a participar de les diferents activitats a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també doncs, a participar en aquesta primera edició del concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i a més les fotografies han de ser totalment inèdites, per la qual cosa doncs, no podran haver estat publicades prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla com s'han estructurat les oportunitats de participar i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat dels participants en aquest primer certamen.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de les festes que els cridi l'atenció, els adults sí que podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits. La força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc dels diables o l'ambient general dels diferents actes del programa festiu de la nostra vida. La participació s'ha adaptat completament a la comoditat de l'entorn entorn digital. El lliurament de les fotografies es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït. Val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. Hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'Àfic instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, aquest concurs fotogràfic viurà també un veredicte totalment obert, transparent i en directe. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el proper diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran viure llavors en primera persona com el jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata un cop hagi acabat la deliberació. El programa de Festa Major que s'està repartint aquests dies hi ha un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs de fotografia, o bé també directament, si ho preferiu, a través del web de la FIC. Un tall de llum deixa gran part de Palafolls sense electricitat durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitja tensió de 25 kV ahir cap a la 1:05 del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va donar bàsicament a Sant Lluís, Santa Maria i Centre, mentre que Ciutat Jardí o, per exemple, Sant Genís, l'afectació va ser menor però pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar a d'altres municipis propers, com també Malgrat de Mar, que va registrar algunes llars sense subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la. No va ser fins les dues que es va recuperar el servei normalment. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les tres que es va donar completament per tancada la incidència. No és l'única avaria, no és l'únic problema elèctric de les darreres les setmanes aquí a Palafolls, ja que els veïns del barri de Sant Lluís, per exemple, han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids que sols duren dècimes de segon, però que afecten el servei elèctric en tota aquesta zona del nostre municipi. La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ena d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos a la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que enguany arriba a la seva 21ena edició i que ja compta, com dèiem, amb una 80ena de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de quarts de dues del migdia sota les moneres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se a aquesta activitat, el president de la penya, en Fermín Albero, convida tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
2: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al Casal d'Avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos!
0: Tots els interessats a assistir-hi encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet també una crida col·lectiva demanant als veïns que portin el seu propi plat, got i coberts des de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir la generació de residus durant el dinar popular d'aquest proper diumenge. I marxem de Palafolls, anem avui fins a Pineda, que ha arribat a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un preacord inicial tancat aquest passat divendres. Aquest preacte preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, una reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement d'especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la nit de Sant Joan o també les 3 nits joves de la festa major que tot just ara començarà. Les noves condicions s'hauran de ratificar a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de 1er de gener de l'any que ve. El policial no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal també ha tallat aquest cap de setmana la carretera Nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per tal de reclamar millores laborals. Actualment les postures entre el govern i els treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada justament ha generat una situació atípica al municipi a les portes de la festa major que comença aquestes properes jornades amb, per exemple, contenidors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, de fet, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat ja l'Ajuntament de Pineda per haver contractat una empresa privada externa per tal de realitzar les feines habituals que fa la brigada just ara que estan de vaga, acusant així l'administració de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics. Moment d'obrir la nostra hemeroteca.

Com sempre, comencem la mirada a l'hemeroteca un any enrere, a saber què us explicàvem el 26 d'agost de l'any 25, just fa un any. Desmantellaven una plantació de marihuana a Tordera que generava un alt risc d'incendi. Mossos d'Esquadra i policia local van detenir un home de 47 anys acusat d'un delicte contra la salut pública i de fraudació del fluid elèctric. La plantació estava connectada de manera irregular a la xarxa elèctrica molt a prop d'una zona boscosa, fet que incrementava el risc d'incendi en plena onada de calor. La investigació es va iniciar després que la policia fos alertada d'un incendi en un cablejat del comptador d'un habitatge. Els bombers van poder, però, extingir el foc. I ara fa 5 anys, el síndic de Greuges investigava els amuntegaments de passatgers a la R1. El síndic de Greuges va obrir una actuació d'ofici per analitzar les aglomeracions de passatgers, bàsicament a la R1 de Rodalies i també a la R2, especialment durant les tardes del cap de setmana, coincidint amb el retorn de les platges. Les imatges compartides pels usuaris mostraven vagons plens i dificultats per mantenir la distància de seguretat en època encara de la Covid. El síndic va demanar explicacions a Rodalies de Catalunya Renfe i informació sobre la possibilitat d'incrementar la freqüència de trens per garantir unes condicions de viatge segures. Coses que no canvien amb el temps. Ara fa 10 anys, una pel·lícula donava el tret de sortida a la Festa Major de Palafolls. El consistori havia decidit canviar el format del pregó de festes d'enguany. En aquest cas, des de feia unes edicions, els màpings i les projeccions audiovisuals ja havien tingut un paper ben important en els pregons del nostre municipi, però aquell 2016 l'Ajuntament de Palafolls havia decidit fer un pas més. En els mesos d'estiu s'havia estat enregistrant una pel·lícula que seria l'encarregada d'obrir la Festa Major de Palafolls el 7 de setembre. En aquest cas, era una pel·lícula que estava dividida en 6 capítols diferents. Diferents capítols, per exemple, el primer portava el nom de Conills i Conilles i així anaven passant un rere l'altre. N'hi havia un de passatges que era una mica més conflictiu i que parlava dels legionaris. Doncs d'això és el que parlàvem tal dia com avui, 26 d'agost, anys enrere, com sempre, la nostra hemeroteca, repassant els diferents passatges i episodis de la nostra història recent. Ara hi ha un moment de la previsió meteorològica, com sempre, saber de quina és la previsió justament

0: Palafolls ja comença a fer olor a festa major i avui us hem explicat, per exemple, que l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC i l'Ajuntament estan preparant el primer concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa per tal de documentar la nostra propera festa major a través de fotografies inèdites i sense intel·ligència artificial. Hi haurà categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i el veredicte seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. I una de les primeres activitats de la Festa Major d'enguany és la que organitza la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls, que ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la tradicional botifarrada aquest proper diumenge al migdia, una botifarrada que arriba a la seva 21a edició. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça Joaquim Ruïra com una de les primeres activitats preparades i incloses dins la programació de la Festa Major del nostre municipi. L'organització demana portar el seu propi plan gòtic oberts de casa per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Hi ha una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa. Va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars de Palafolls durant el migdia, durant prop d'una horeta aproximadament. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la vila fins que la intervenció de dues brigades de manteniment va aconseguir localitzar i reparar completament l'avaria, restablint el servei prop de les dues. Aquestes són només algunes de les informacions que ja trobareu al nostre portal web a radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que com sempre us convidem a visitar, a subscriure-us i a ser-ne seguidors. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 8:15 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, Gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín. A 8:15 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. A les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: 24 hores de bona música.

0: Una avaria deixa gran part de Palafolls sense llum durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 quilowatts ahir a la una del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va notar especialment a Sant Lluís, a Santa Maria i també al centre, mentre que a Ciutat Jardí i Sant Genís l'afectació va ser menor o pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar, per exemple, d'altres poblacions veïnes, com Malgrat de Mar, que també va registrar abonats amb tall de subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la, i no va ser fins a les dues que es va recuperar el servei normalment a tota l'àrea afectada. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les 3 de la tarda que va donar completament per tancada l'avaria. No és l'única incidència elèctrica de les darreres setmanes al nostre municipi. Els veïns de Sant Lluís han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids, de pocs segons, que sols duren, de fet, ni gairebé ni segons, però que afecten tot el servei elèctric de la zona. I Pineda arriba a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un acord inicial tancat el passat divendres. Aquest preacte, aquest preacord, preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, la reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la nit de Sant Joan o les tres nits joves de la Festa Major. Les noves condicions s'hauran de ratificar ara a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de l'1 de gener de l'any que ve. El policial, però, no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal, per exemple, té aquest cap de setmana la carretera nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per reclamar també millores laborals. Actualment, les postures entre govern local i treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada està generant una situació atípica al municipi, just a les portes de la Festa Major, amb els contenedors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat l'Ajuntament per haver contractat, diuen, una empresa privada externa per realitzar les feines habituals de la brigada, acusant d'aquesta manera l'administració local de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Senyors, senyores, toca jugar de nou al Dagorra Express. Una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al Dagorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diver Teatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Dagorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, la

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 26 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi a Palafolls destacant les primeres activitats en motiu de la Festa Major. Aquest dissabte, per exemple, al punt de les 11 del matí, hi haurà taller infantil de gegants al parc de Joaquim Ruira i a càrrec de la colla gegantera de Palafolls. Al vespre, a 8:15, l'obra de teatre Els músics de Bremen, a càrrec de Diverteatre. Serà el teatre de Palafolls. El preu de l'entrada és de 5 euros, que es pot comprar anticipada aquests dies al cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat. També, al mateix dia de l'espectacle, al teatre, en cas que en quedin. Recordem que els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta si no fan servir cadira. El diumenge hi haurà botifarrada a les 2 del migdia al parc de Joaquim Ruira i a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, al punt de les 5 de la tarda. I al vespre, a 8:15, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín.
0: No t'ho perdis.
1: Hi ha més activitats culturals a afegir a l'agenda. En aquest cas ens hem de moure, anar fins a Malgrat de Mar, perquè aquest dissabte 29 d'agost al carrer de Mar torna el Chill Outlet d'estiu, la fira d'articles rebaixats d'estiu de Malgrat de Mar, davant del parc de Can Campassol i organitzat per l'Associació de Comerciants. Més enllà, i anem cap a Pineda, destaquem també les primeres activitats de Festa Major. Demà dijous hi ha diferents propostes, per exemple, el pregó de Festa Major a plaça Catalunya a 9:15 del vespre. En acabat del pregó, començarà el correfoc. I a les 11, a la plaça d'Espanya, el tribut a Tina Turner, Simply the Best. A mitjanit, a l'esplanada de Can Xauvet, els concerts amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: El divendres continuen aquestes propostes entre les 10 del matí i les 9 del vespre. A l'espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies, hi haurà campanya del Banc de Sang especial de Festa Major. A les 10 del matí, també, a Can Xauvet, podrem participar de batejos subaquàtics, busseig per tothom, i a 11:15 a la plaça Sant Pere Pescador, exhibició de sevillanes de l'Associació de Veïns Verge del Carme. A 11:15 del matí a la plaça Sant Pere Pescador tindrem espectacle de ball en línia amb l'Associació Licolla, i 15:15 més tard, a plaça Catalunya, començarà la xeringada del Cau de Pineda. En acabat, vermut solidari a benefici dels camps de refugiats del Sàhara Occidental, al pati de Can Comas. Al migdia, a la plaça de Sant Pere Pescador, espectacle de playback de l'Associació Art i Cultura Les Maliets. A la tarda també hi ha un munt d'activitats, per exemple, a 6:15 de la tarda, a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, hi haurà activitats infantils. A les 6 de la tarda començarà la cursa de trastos. També a les 6 de la tarda, a la plaça de les Mèlies, hi haurà la presentació de l'Associació Grup Coromines. I al vespre, a les 7, a la plaça de Sant Pere Pescador, sardanes amb la colla Juvenívola de Sabadell. Un parell de propostes a la nit. A partir de 11:15 a plaça Espanya hi haurà ball amb Tapeo Sound System, i a partir de 11:15 a l'esplanada de Can Xauvet, concerts de la Festa Jove amb els grups Caipirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Avancem una miqueta més i anem ara fins al municipi de Calella. Demà hi ha una nova sessió del Calella Beach Festival a partir de 10:15 del vespre a la platja Gran, al cinema La Fresca del municipi, amb la pel·lícula Weapons. I el divendres, a les 5 de la tarda, al passeig de Manuel Puigverd, actuació per la mainada amb Animagicus, un espectacle de circ d'una hora de durada. Si ens fixem en les activitats culturals del municipi de Tordera, encara cuegen algunes propostes de Festa Major, com per exemple aquest vespre a les 9 a la Pista de l'Amistat, el sopar popular, o dissabte, caminada nocturna dels quatre veïnats. Una caminada que començarà a Tordera Centre i que unirà Sant Pere, Sant Andreu, Fibra Color i tornarà a Tordera Centre. Una activitat organitzada per l'Associació Memorial Josep Barceló, que compta amb entrades de 10 euros per no socis i de 8 euros per socis, que es poden fer online a través del web memorialbarceló.es. I acabarem parlant de les propostes culturals al municipi de Blanes. I acabarem destacant que aquest cap de setmana celebren les festes de Can Borrell amb diferents activitats, o que dissabte arriba la 27a trobada gegantera de Blanes.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment.

0: la guerra express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Senyors, senyores, toca jugar de nou al De Gorra Express. Una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al De Gorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diverteatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: Busques
3: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ª d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos dins la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que cada any arriba, de fet, un esdeveniment que aquest any arriba a la seva 21ª edició i que ja compta amb una 80ª de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se, el president de la penya, en Fermín Albero, convida a tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
1: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al Casal d'Avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos.
0: Tots els interessats a assistir-hi encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava al final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet una crida col·lectiva demanant als veïns que portin també el seu propi plat, got i coberts de des de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i també reduir així la generació de residus durant aquest dinar popular de diumenge.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: de Guerra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Senyors, senyores, toca jugar de nou al De Gorra Express. Una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al De Gorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diverteatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Enamorada.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada. De Gorra.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma les 24 hores del dia, per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Senyors, senyores, toca jugar de nou al Dagorra Express. Una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al Dagorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diverteatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: Dagorra

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruïra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruïra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín a 7:45 del vespre al mateix casal. I dilluns 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic a les 7 de la tarda a la sala d'exposicions del MIT, una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
4: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
4: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
8: Avançar les eleccions no són bones notícies.
9: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
1: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany no només es viurà intensament als carrers, sinó que també quedarà ben fotografiada. L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major de Palafolls. Sota el lema "Captura l'essència de la nostra festa", la iniciativa convida tant a veïns com també a visitants a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també a participar en aquest concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i les fotografies han de ser totalment inèdites, la qual cosa significa que no es poden haver publicat prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i també el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs, una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla que s'han estructurat les oportunitats de participació i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat per categories.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de la festa que els cridi l'atenció, els adults podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits. La força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc o bé l'ambient general dels diferents actes de la programació de la Festa Major d'enguany. La participació s'ha adaptat completament a la comunitat de l'entorn digital. El lliurament de les fotografies per poder participar es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per tal d'assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït, val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. Hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'AFIC instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Més enllà del moment de fer les fotografies, hi ha un altre moment on el concurs cobrarà una emoció especial. Aquest serà el de la deliberació del jurat. Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, Palafolls viurà un veredicte totalment obert i transparent. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran veure en primera persona com un jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar la deliberació. En el programa de la Festa Major que s'està repartint aquests dies hi trobareu un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs, o bé directament al web de la FIC també hi trobareu tota la informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Guerra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Senyors, senyores, toca jugar de nou al De Gorra Express, una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al De Gorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diverteatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació. Dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Enamorada.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Malgrat de Mar és el 93-761-9500. 93-761-9500. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les...

0: Doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
2: per començar, aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen amb marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
4: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dimecres 26 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. Comencem al nostre municipi a Palafolls destacant les primeres activitats en motiu de la Festa Major. Aquest dissabte, per exemple, al punt de les 11 del matí, hi haurà taller infantil de gegants al parc de Joaquim Ruïra i a càrrec de la colla gegantera de Palafolls. Al vespre, a 8:15, l'obra de teatre Els músics de Bremen, a càrrec de Diver Teatre. Serà el teatre de Palafolls. El preu de l'entrada és de 5 euros, que es pot comprar anticipada aquests dies al Cafè de Palafolls o a la botiga del sindicat. També, el mateix dia de l'espectacle, al teatre, en cas que en quedin. Recordem que els menors de 3 anys tenen l'entrada gratuïta si no fan servir cadira. El diumenge hi haurà botifarrada a 2:00 PM al parc de Joaquim Ruïra i a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls. A la tarda, gincama de l'Esplai al Pas, al punt de 5:00 PM. I al vespre, a 8:15, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín.
0: No t'ho perdis.
1: Hi ha més activitats culturals a afegir a l'agenda. En aquest cas ens hem de moure, anar fins a Malgrat de Mar, perquè aquest dissabte 29 d'agost al carrer de Mar torna el Chill Outlet d'estiu, la fira d'articles rebaixats d'estiu de Malgrat de Mar, davant del parc de Can Campassol i organitzat per l'Associació de Comerciants. Més enllà, i anem cap a Pineda, destaquem també les primeres activitats de Festa Major. Demà dijous hi ha diferents propostes, per exemple, el pregó de Festa Major a plaça Catalunya a 9:45. En acabat del pregó, començarà el correfoc. I a 11:00, a la plaça d'Espanya, el tribut a Tina Turner, Simply the Best. A mitjanit, a l'esplanada de Can Xauvet, els concerts amb els grups 31 Fam i Jorge Peñafiel.
0: No t'ho perdis.
1: El divendres continuen aquestes propostes entre 10:00 AM i 9:00 PM a l'espai Sara Llorenç, a la plaça de les Mèlies, hi haurà campanya del Banc de Sang Especial de Festa Major. A 10:00 AM també, a Can Xauvet, podrem participar de batejos subaquàtics, busseig per tothom, i a 11:15, a la plaça Sant Pere Pescador, exhibició de sevillanes de l'Associació de Veïns Verge del Carme. A 11:15 del matí, a la plaça Sant Pere Pescador, tindrem espectacle de ball en línia amb l'associació Licolla, i 15:15 més tard, a plaça Catalunya, començarà la xeringada del Cau de Pineda. En acabat, vermut solidari a benefici dels camps de refugiats del Sàhara Occidental, al pati de Can Comas. Al migdia, a la plaça de Sant Pere Pescador, espectacle de playback de l'associació Art i Cultura Les Maliets. A la tarda també hi ha un munt d'activitats, per exemple, a 6:15 de la tarda, a plaça Catalunya, al pati de Can Comas i al carrer de la Vila, hi haurà activitats infantils. A 6:00 PM començarà la cursa de trastos. També a 6:00 PM, a la plaça de les Mèlies, hi haurà la presentació de l'associació Grup Coromines. I al vespre, a 7:00, a la plaça de Sant Pere Pescador, sardanes amb la colla Juvenívola de Sabadell. Un parell de propostes a la nit. A partir de 11:15, a plaça Espanya, hi haurà ball amb Tapeo Sound System, i a partir de 11:15, a l'esplanada de Can Xauvet, concerts de la Festa Jove amb els grups Caipirinha i DJ Sara Rauxa.
0: No t'ho perdis.
1: Avancem una miqueta més i anem ara fins al municipi de Calella. Demà hi ha una nova sessió del Calella Beach Festival a partir de 9:15 del vespre a la platja Gran, al cinema La Fresca del municipi, amb la pel·lícula Weapons. I el divendres, a 5:00 PM, al passeig de Manuel Puigverd, actuació per la mainada amb Animagicus, un espectacle de circ d'una hora de durada. Si ens fixem en les activitats culturals del municipi de Tordera, encara cuegen algunes propostes de Festa Major, com per exemple aquest vespre a 9:00, a la Pista de l'Amistat, el sopar popular, o dissabte, caminada nocturna dels quatre veïnats. Una caminada que començarà a Tordera Centre i conirà Sant Pere, Sant Andreu, Fibra Color i tornarà a Tordera Centre. Una activitat organitzada per l'Associació Memorial Josep Barceló, que compta amb entrades de 10 euros per no socis i de 8 euros per socis, que es poden fer online a través del web memorialbarceló.es. I acabarem parlant de les propostes culturals al municipi de Blanes. I acabarem destacant que aquest cap de setmana celebren les festes de Can Borrell amb diferents activitats, o que dissabte arriba la 27a trobada gegantera de Blanes.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment,

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Senyors, senyores, toca jugar de nou al De Gorra Express. Una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al De Gorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diverteatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Assessorament jurídic.
1: L'àrea de serveis socials ofereix a qui ho necessiti de forma gratuïta assessorament i informació jurídica sobre qualsevol aspecte o situació. A aquest servei s'hi pot dirigir qualsevol persona empadronada a Palafolls. Cal demanar, però, cita prèvia a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis, de Palafolls.
0: Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
3: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
3: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
3: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
3: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
3: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
5: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Una avaria deixa gran part de Palafolls sense llum durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 quilowatts ahir a la una del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va notar especialment a Sant Lluís, a Santa Maria i també al centre, mentre que a Ciutat Jardí i Sant Genís l'afectació va ser menor o pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar, per exemple, d'altres poblacions veïnes, com Malgrat de Mar, que també va registrar abonats amb tall de subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la, i no va ser fins a les dues que es va recuperar el servei normalment a tota l'àrea afectada. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les 3 de la tarda que va donar completament per tancada l'avaria. No és l'única incidència elèctrica de les darreres setmanes al nostre municipi. Els veïns de Sant Lluís han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids, de pocs segons, que sols duren, de fet, ni gairebé ni segons, però que afecten tot el servei elèctric de la zona. I Pineda arriba a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un acord inicial tancat el passat divendres. Aquest preacte, aquest preacord, preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, la reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la de Sant Joan o les 3 nits joves de la Festa Major. Les noves condicions s'hauran de ratificar ara a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de l'1 de gener de l'any que ve. El policial, però, no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal, per exemple, té aquest cap de setmana la carretera nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per reclamar també millores laborals. Actualment, les postures entre govern local i treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada està generant una situació atípica al municipi, just a les portes de la Festa Major, amb els contenedors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat l'Ajuntament per haver contractat, diuen, una empresa privada externa per realitzar les feines habituals de la brigada, acusant d'aquesta manera l'administració local de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Senyors, senyores, toca jugar de nou al De Gorra Express. Una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al De Gorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diverteatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora. Enamorada.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dissabte 29 d'agost a les 11 del matí, taller infantil de gegants al Parc Joaquim Ruyra. Al vespre, teatre, els músics de Bremen. A partir de 7:45 del vespre, al Teatre de Palafolls a càrrec de Diverteatre. Diumenge 30 d'agost, botifarrada a les 2 del migdia al Parc Joaquim Ruyra a càrrec de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga. A la tarda, Gincama de l'Esplai al Pas, a partir de les 5 de la tarda. I al vespre, ball al Casal d'Avis amb el grup Duo Jazmín. A 7:45 del vespre, al mateix casal. I dilluns, 31 d'agost, inauguració de l'exposició Un viatge a l'Àrtic. A les 7 de la tarda, a la sala d'exposicions del MIT. Una exposició de Mercè Masferrer. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: Sempre la millor música. 24 hores.

0: de l'Orient Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Senyors, senyores, toca jugar de nou al De Gorra Express, una nova tarda per aconseguir un bon premi que ara t'explico. Però abans hem de rebobinar 48 hores enrere. Ahir era festa, però abans d'ahir a la tarda jugàvem al De Gorra Express per aconseguir una invitació doble per anar a veure els músics de Bremen al Teatre de Palafolls. De fet, t'acabo de dir quina era la resposta a la pregunta. Buscàvem, doncs, on es representava aquesta proposta per l'entitat Diver Teatre. Una de les primeres propostes de festa major era el Teatre de Palafolls, i entre tots els que heu participat, una guanyadora, la Cristina Luna, que en breu ens posarem en contacte amb ella per acreditar-la com a invitació, dues persones, això sí, com dèiem, per anar a veure aquesta proposta el dissabte a la tarda al Teatre de Palafolls. I ara sí, aquesta tarda, atenció, dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland en joc. Això sí, per aconseguir-les hauràs de respondre aquesta senzilla pregunta. Situem aquest parc aquàtic. A quina zona de Palafolls pots visitar aquest parc aquàtic i dofinari? A la zona de Sant Lluís, de Sant Genís o de Santa Maria? A quina zona de Palafolls hi ha Marineland? Sant Lluís, Santa Maria o Sant Genís? Dóna'ns la resposta correcta i demà sabràs el nom del guanyador o guanyadora.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De Gorra.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries,
0: i de Ràdio joguines, Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.

0: tanquem la parada del
1: De Gorra Express d'avui.
0: Demà hi tornem, a la mateixa hora, que ningú es mogui. Adéu-siau.
2: De Gorra Express. Música sense interrupcions.
0: Fins demà.
3: Prepareu els telèfons mòbils, també les càmeres per fer fotografies, perquè arriba el primer concurs de fotografies de la Festa Major de Palafolls.
4: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC i l'Ajuntament de Palafolls organitzen per primera vegada el concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa, per tal de documentar la propera festa major a través de fotos inèdites i sense usar la intel·ligència artificial. Hi haurà diferents categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i també el veredicte del jurat seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. Avui, de moment, és dimecres i és 26 d'agost.

0: Segur que molts dels nostres oients ho van notar, una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars a Palafolls ahir al migdia, prop de la una. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la nostra localitat fins que la intervenció de dues brigades de manteniment van aconseguir primer localitzar i després reparar completament l'avaria, restablint el servei habitual ja cap a les dues. I la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga d'aquí de Palafolls ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la seva tradicional botifarrada popular que enguany arriba a la seva 21a edició aquest diumenge al migdia. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra com un dels primers actes de la festa major d'enguany. L'organització demana portar el seu propi plat got i coberts de casa per fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Encara hi ha tiquets disponibles per participar-hi. I l'Ajuntament de Pineda obre la via per ratificar un principi d'acord de millores laborals amb la policia local d'aquesta localitat que preveu, per exemple, l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals a partir de l'any que ve, mentre, en canvi, manté una disputa oberta amb el col·lectiu de la brigada municipal que segueix en vaga de 4 dies amb l'aturada de serveis i talls de la carretera nacional 2 que provoquen, per exemple, que hi hagin aspectes en el municipi com contenidors plens de brossa just a les portes de la festa major d'aquest municipi que comença aquesta setmana. I dimecres, amb augment de la nuvolositat, especialment ara, a partir del migdia, i no s'esperen precipitacions, tot i així a la nostra zona. Vents fluixos de component est a sud-est, la mar en estat de marejol amb mar de fons. Temperatures mínimes que han pujat, han anat entre els 18 i els 24 graus, mentre que les màximes han baixat i oscil·len entre els 28 i els 32 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres, avui amb regús a dilluns, després de la jornada de festa de Sant Genís d'ahir dimarts. La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany, que comença en els propers dies, no només es viurà intensament als carrers de la nostra vila, sinó que també quedarà ben retratada. L'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estat de col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major. Sota el lema de captura l'essència de la nostra festa, la iniciativa convida a tant a veïns com també els visitants que vinguin de fora a participar de les diferents activitats a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també doncs, a participar en aquesta primera edició del concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i a més les fotografies han de ser totalment inèdites, per la qual cosa doncs no podran haver estat publicades prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla com s'han estructurat les oportunitats de participar i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat dels participants en aquest primer certamen.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de les festes que els cridi l'atenció, els adults sí que podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits. La força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc dels diables o l'ambient general dels diferents actes del programa festiu de la nostra vila. La participació s'ha adaptat completament a la comoditat de l'entorn entorn digital. El lliurament de les fotografies es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït. Val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. Hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'Àfic instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, aquest concurs fotogràfic viurà també un veredicte totalment obert, transparent i en directe. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el proper diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran viure llavors en primera persona com el jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata un cop hagi acabat la deliberació. El programa de Festa Major que s'està repartint aquests dies hi ha un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs de fotografia, o bé també directament, si ho preferiu, a través del web de la FIC. Un tall de llum deixa gran part de Palafolls sense electricitat durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitja tensió de 25 kV ahir cap a la 1:05 del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va donar bàsicament a Sant Lluís, Santa Maria i Centre, mentre que Ciutat Jardí o, per exemple, Sant Genís, l'afectació va ser menor o pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar a d'altres municipis propers, com també Malgrat de Mar, que va registrar algunes llars sense subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la. No va ser fins les dues que es va recuperar el servei normalment. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les tres que es va donar completament per tancada la incidència. No és l'única avaria, no és l'únic problema elèctric de les darreres setmanes aquí a Palafolls, ja que els veïns del barri de Sant Lluís, per exemple, han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids que sols duren dècimes de segon, però que afecten el servei elèctric en tota aquesta zona del nostre municipi. La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ena d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos a la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que enguany arriba a la seva 21ena edició i que ja compta, com dèiem, amb una 80ena de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de quarts de dues del migdia sota les moneres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se a aquesta activitat, el president de la penya, en Fermín Albero, convida tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
2: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al Casal d'Avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos!
0: Tots els interessats a assistir-hi encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet també una crida col·lectiva demanant als veïns que portin el seu propi plat, got i coberts des de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir la generació de residus durant el dinar popular d'aquest proper diumenge. I marxem de Palafolls, anem avui fins a Pineda, que ha arribat a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un preacord inicial tancat aquest passat divendres. Aquest preacte preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, una reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement d'especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la nit de Sant Joan o també les 3 nits joves de la festa major que tot just ara començarà. Les noves condicions s'hauran de ratificar a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de 1 de gener de l'any que ve. El policial no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal també ha tallat aquest cap de setmana la carretera Nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per tal de reclamar millores laborals. Actualment les postures entre el govern i els treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada justament ha generat una situació atípica al municipi a les portes de la festa major que comença aquestes properes jornades, amb, per exemple, contenidors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, de fet, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat ja l'Ajuntament de Pineda per haver contractat una empresa privada externa per tal de realitzar les feines habituals que fa la brigada just ara que estan de vaga, acusant així l'administració de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics. Moment d'obrir la nostra hemeroteca.

0: Com sempre, comencem la mirada a l'hemeroteca un any enrere a saber què us explicàvem el 26 d'agost de l'any 25, just fa un any. Desmantellaven una plantació de marihuana a Tordera que generava un alt risc d'incendi. Mossos d'Esquadra i policia local van detenir un home de 47 anys acusat d'un delicte contra la salut pública i de fraudació del fluid elèctric. La plantació estava connectada de manera irregular a la xarxa elèctrica molt a prop d'una zona boscosa, fet que incrementava el risc d'incendi en plena onada de calor. La investigació es va iniciar després que la policia fos alertada d'un incendi en un cablejat del comptador d'un habitatge. Els bombers van poder, però, extingir el foc. I ara fa 5 anys, el síndic de Greuges investigava els amuntegaments de passatgers a la R1. El síndic de Greuges va obrir una actuació d'ofici per analitzar les aglomeracions de passatgers, bàsicament a la R1 de Rodalies i també la R2, especialment durant les tardes del cap de setmana, coincidint amb el retorn de les platges. Les imatges compartides pels usuaris mostraven vagons plens i dificultats per mantenir la distància de seguretat en època encara de la Covid. El síndic va demanar explicacions a Rodalies de Catalunya Renfe i informació sobre la possibilitat d'incrementar la freqüència de trens per garantir unes condicions de viatge segures. En coses que no canvien amb el temps. Ara fa 10 anys, una pel·lícula donava el tret de sortida a la festa major de Palafolls. El consistori havia decidit canviar el format del pregó de festes d'enguany. En aquest cas, des de feia unes edicions, els mappings i les projeccions audiovisuals ja havien tingut un paper ben important en els pregons del nostre municipi, però aquell 2016 l'Ajuntament de Palafolls havia decidit fer un pas més. En els mesos d'estiu s'havia estat enregistrant una pel·lícula que seria l'encarregada d'obrir la festa major de Palafolls el 7 de setembre. En aquest cas, una pel·lícula que estava dividida en 6 capítols diferents, per exemple, el primer portava el nom de Conills i Conilles i així anaven passant un rere d'altre. N'hi havia un de passatges que era una mica més conflictiu i que parlava dels legionaris. Doncs d'això és el que parlàvem tal dia com avui, 26 d'agost, anys enrere, com sempre, la nostra hemeroteca, repassant els diferents passatges i episodis de la nostra història recent. Ara hi ha augment de la previsió meteorològica, com sempre, saber de quina és la previsió justament en aquest tram mitjà de la setmana. Anem a conèixer, avui no amb en Quim, sinó amb el Servei de Meteorologia de Catalunya, amb el Servei Meteorològic, quina és la previsió d'avui dimecres i també del que resta de setmana. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Canvi de situació, el que ja estem tenint a hores d'ara a les comarques barcelonines. Després del dimarts tan calorós i tan sec, també transparent que hi va haver, doncs avui han tornat a aparèixer molts núvols que de fet ja han començat a deixar algunes gotes de fang. Al llarg del dia, al llarg d'aquest dimecres, doncs en alguns moments arribarà a plovisquejar, sobretot aquest matí i migdia, però s'ha de dir que ni seran grans tempestes, ni seran pluges generals, ni seran pluges abundants, ni persistents. Estarem parlant més aviat d'algunes gotellades acompanyades de fang. També amb més vent, compte perquè al llarg d'aquest migdia i tarda el vent agafarà força embranzida a gran part de l'àmbit de les comarques metropolitanes i amb una temperatura que, tot i que baixarà una mica respecte a ahir, doncs continuarà elevada perquè avui pujarà la humitat. Per tant, en contrapartida, avui sentirem molta més xafogor que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies per aquesta previsió meteorològica. Avui que ens hem despertat amb una temperatura mínima de 20 graus i mig i la màxima no ha arribat o tot just ha superat els 29 graus de temperatura aquest dimecres a Palafolls. Marxem amb els titulars.

0: Palafolls ja comença a fer olor a festa major i avui us hem explicat, per exemple, que l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC i l'Ajuntament estan preparant el primer concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa per tal de documentar la nostra propera festa major a través de fotografies inèdites i sense intel·ligència artificial. Hi haurà categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i el veredicte seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. I una de les primeres activitats de la Festa Major d'enguany és la que organitza la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls, que ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la tradicional botifarrada aquest proper diumenge al migdia, una botifarrada que arriba a la seva 21a edició. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça Joaquim Ruïra com una de les primeres activitats preparades i incloses dins la programació de la Festa Major del nostre municipi. L'organització demana portar el seu propi plan gòtic oberts de casa per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Hi ha una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa. Va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars de Palafolls durant el migdia, durant prop d'una horeta aproximadament. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la vila fins que la intervenció de dues brigades de manteniment va aconseguir localitzar i reparar completament l'avaria, restablint el servei prop de les dues. Aquestes són només algunes de les informacions que ja trobareu al nostre portal web, a radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que, com sempre, us convidem a visitar, a subscriure-us i a ser-ne seguidors. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ª d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos dins la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que cada any arriba, de fet, que un esdeveniment que aquest any arriba a la seva 21ª edició i que ja compta amb una 80ª de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se, el president de la penya, en Fermín Albero, convida a tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
1: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al Casal d'Avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos.
0: Tots els interessats a assistir-hi encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava al final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet una crida col·lectiva demanant als veïns que portin també el seu propi plat, got i coberts de de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i també reduir així la generació de residus durant aquest dinar popular de diumenge.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany no només es viurà intensament als carrers, sinó que també quedarà ben fotografiada. L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major de Palafolls. Sota el lema "Captura l'essència de la nostra festa", la iniciativa convida tant a veïns com també a visitants a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també a participar en aquest concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i les fotografies han de ser totalment inèdites, la qual cosa significa que no es poden haver publicat prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i també el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs, una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla que s'han estructurat les oportunitats de participació i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat per categories.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de la festa que els cridi l'atenció, els adults podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits. La força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc o bé l'ambient general dels diferents actes de la programació de la Festa Major d'enguany. La participació s'ha adaptat completament a la comunitat de l'entorn digital. El lliurament de les fotografies per poder participar realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per tal d'assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït, val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. Hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'AFIC instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill, i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Més enllà del moment de fer les fotografies, hi ha un altre moment on el concurs cobrarà una emoció especial. Aquest serà el de la deliberació del jurat. Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, Palafolls viurà un veredicte totalment obert i transparent. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran veure en primera persona com un jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata en acabar la deliberació. En el programa de la Festa Major, que s'està repartint aquests dies, hi trobareu un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs, o bé directament al web de la FIC, també hi trobareu tota la informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Prepareu els telèfons mòbils, també les càmeres per fer fotografies, perquè arriba el primer concurs de fotografies de la Festa Major de Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Blanes, la FIC i l'Ajuntament de Palafolls organitzen per primera vegada el concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa, per tal de documentar la propera festa major a través de fotos inèdites i sense usar la intel·ligència artificial. Hi haurà diferents categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i també el veredicte del jurat seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. Avui, de moment, és dimecres i és 26 d'agost.

0: Segur que molts dels nostres oients ho van notar, una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars a Palafolls ahir al migdia, prop de la una. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la nostra localitat fins que la intervenció de dues brigades de manteniment van aconseguir primer localitzar i després reparar completament l'avaria, restablint el servei habitual ja cap a les dues. I la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga d'aquí de Palafolls ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la seva tradicional botifarrada popular que enguany arriba a la seva 21a edició aquest diumenge al migdia. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra com un dels primers actes de la festa major d'enguany. L'organització demana portar el seu propi plat got i coberts de casa per fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Encara hi ha tiquets disponibles per participar-hi. I l'Ajuntament de Pineda obre la via per ratificar un principi d'acord de millores laborals amb la policia local d'aquesta localitat que preveu, per exemple, l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals a partir de l'any que ve, mentre, en canvi, manté una disputa oberta amb el col·lectiu de la brigada municipal que segueix en vaga de 4 dies amb l'aturada de serveis i talls de la carretera nacional 2 que provoquen, per exemple, que hi hagin aspectes en el municipi com contenidors plens de brossa just a les portes de la festa major d'aquest municipi que comença aquesta setmana. I dimecres, amb augment de la nuvolositat, especialment ara, a partir del migdia, i no s'esperen precipitacions, tot i així a la nostra zona. Vents fluixos de component est a sud-est, la mar en estat de marejol amb mar de fons. Temperatures mínimes que han pujat, han anat entre els 18 i els 24 graus, mentre que les màximes han baixat i oscil·len entre els 28 i els 32 graus de temperatura. Comencem l'informatiu d'aquest dimecres, avui amb regús a dilluns, després de la jornada de festa de Sant Genís d'ahir dimarts. La FIC i l'Ajuntament preparen el primer concurs de fotografia de la Festa Major. La Festa Major d'enguany, que comença en els propers dies, no només es viurà intensament als carrers de la nostra vida, sinó que també quedarà ben retratada. L'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, la FIC, en estat de col·laboració amb l'Ajuntament de Palafolls, estrena un certamen fotogràfic que neix amb la voluntat de recollir les millors imatges de la propera Festa Major. Sota el lema de captura l'essència de la nostra festa, la iniciativa convida a tant a veïns com també als visitants que vinguin de fora a participar de les diferents activitats a capturar l'alegria, el moviment, el color i les tradicions d'aquests dies de gresca i també doncs, a participar en aquesta primera edició del concurs de fotografies. L'única condició indispensable és que les imatges es realitzin estrictament durant els actes de la Festa Major d'enguany. Per garantir l'autenticitat i la frescor d'aquestes mirades, l'organització no admetrà obres creades mitjançant intel·ligència artificial i a més les fotografies han de ser totalment inèdites, per la qual cosa doncs no podran haver estat publicades prèviament a les xarxes socials. En aquest certamen es busca captar l'instant i l'emoció, valorant especialment l'impacte visual, l'originalitat i el valor conceptual per sobre de la mera tècnica acadèmica. Per fer aquest concurs una activitat plenament popular, s'ha pensat en un format obert que connecti diferents generacions. Joan Membrives, que és membre de la FIC, detalla com s'han estructurat les oportunitats de participar i també els atractius premis destinats a estimular la creativitat dels participants en aquest primer certamen.
1: Pot participar tothom, però hem dividit la participació en dues categories. Categoria infantil, fins a 15 anys, i categoria adulta, a partir dels 16. A la categoria adulta tenim tres temes, el genèric i dos específics, Diada Castellera i Correfoc. A la categoria infantil pot presentar fotos de qualsevol moment de la Festa Major. A la categoria infantil premiarem les tres millors fotografies i tindran cadascun 50 euros més una sessió fotogràfica familiar en estudi. En canvi, a la categoria d'adults donarem tres premis a cada tema. Primer, segon i tercer. El primer seran 100 euros, el segon 50 i el tercer 25.
0: D'aquesta manera, mentre que els més petits gaudiran de total llibertat per retratar qualsevol detall de les festes que els cridi l'atenció, els adults sí que podran enfocar la seva mirada cap a tres grans àmbits. La força de la Diada Castellera, el magnetisme del correfoc dels diables o l'ambient general dels diferents actes del programa festiu de la nostra vida. La participació s'ha adaptat completament a la comoditat de l'entorn digital. A la lliurament de les fotografies es realitzarà a través de la plataforma web Pixstar. Com ens explica el mateix Membrives, el camí per fer arribar les imatges s'ha simplificat al màxim per assegurar que tothom hi pugui participar fàcilment.
1: Aquest concurs està muntat en una plataforma, una web, que es diu Pixstar, d'acord? Llavors, per participar-hi heu d'entrar en aquesta web i el primer de tot, crear un registre. Us heu de fer usuaris. És molt senzill i gratuït, val? Un cop sigueu usuaris d'aquesta web, trobareu el nostre concurs. Hi ha més, però vosaltres triareu el concurs de Festa Major de Palafolls, d'acord? I al clicar només haureu d'anar seguint les instruccions, que són molt senzilles, per pujar les vostres fotografies. De tota manera, això ho tindreu a les bases, explicat, i tindreu també a la nostra web d'Àfic instruccions per fer-ho. No tingueu por, que és molt senzill, i serà molt divertit veure les vostres fotografies.
0: Lluny de les votacions tradicionals a porta tancada, aquest concurs fotogràfic viurà també un veredicte totalment obert, transparent i en directe. L'organització convida a tota la ciutadania a assistir a l'Escola Municipal de Música i Dansa el proper diumenge 4 d'octubre a partir de les 10 del matí. Els assistents podran viure llavors en primera persona com el jurat professional observa, valora i puntua cada una de les imatges participants. Serà una oportunitat magnífica per aprendre també sobre quin és el criteri fotogràfic i experimentar l'emoció de conèixer els guanyadors a l'instant, ja que el lliurament de premis es farà de forma immediata un cop hagi acabat la deliberació. El programa de Festa Major que s'està repartint aquests dies hi ha un QR on trobar totes les bases completes d'aquest certamen, d'aquest concurs de fotografia, o bé també directament, si ho preferiu, a través del web de la FIC. Un tall de llum deixa gran part de Palafolls sense electricitat durant una hora. Segons ha explicat la companyia Endesa, la desconnexió fortuïta d'una línia elèctrica de mitja tensió de 25 kilovolts ahir cap a la 1:05 del migdia va provocar un tall generalitzat de subministrament al nostre municipi. La mateixa companyia situa l'afectació entorn a les 2.500 llars afectades. L'afectació al nostre municipi es va donar bàsicament a Sant Lluís, Santa Maria i Centre, mentre que Ciutat Jardí o, per exemple, Sant Genís, l'afectació va ser menor o pràcticament inexistent. L'avaria també va afectar a d'altres municipis propers, com també Malgrat de Mar, que va registrar algunes llars sense subministrament. Dues brigades del Servei de Manteniment i de Reparació d'Endesa van venir fins a Palafolls per tal de localitzar l'avaria. Van trigar prop d'una hora en trobar-la i reparar-la. No va ser fins les dues que es va recuperar el servei normalment. Tot i això, la companyia va continuar treballant i no va ser fins a les tres que es va donar completament per tancada la incidència. No és l'única avaria, no és l'únic problema elèctric de les darreres setmanes aquí a Palafolls, ja que els veïns del barri de Sant Lluís, per exemple, han patit darrerament alguns minitalls en el subministrament. Es tracta de talls molt ràpids que sols duren dècimes de segon, però que afecten el servei elèctric en tota aquesta zona del nostre municipi. La penya barcelonista de Palafolls ja frega la 80ena d'inscrits per la seva botifarrada popular. Un dels primers actes inclosos a la programació de la Festa Major de Palafolls és la tradicional botifarrada popular de la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga del nostre municipi, un esdeveniment que enguany arriba a la seva 21ena edició i que ja compta, com dèiem, amb una 80ena de persones inscrites. El dinar popular se celebrarà aquest diumenge a partir de quarts de dues del migdia sota les moreres de la plaça de Joaquim Ruïra. Amb l'objectiu d'acabar d'animar els veïns a apuntar-se a aquesta activitat, el president de la penya, en Fermín Albero, convida tothom a sumar-se a aquesta cita social i recorda que hi ha temps per comprar els tiquets pràcticament fins al mateix dia de la botifarrada.
2: Comencem les festes de pala en una bona botifarrada. Els tiquets els podeu trobar al Casal d'Avis a partir de les 13 tots els dies. Els preus dels tiquets són 15 euros per socis i 17 euros per no socis. Menú consta d'entrants, amanida, botifarra, amb fesols, pa amb tomàquet, coca, cervesa, vi i aigua. I alguna sorpreseta més. Animeu-vos!
0: Tots els interessats a assistir-hi encara poden reservar la seva plaça enviant un missatge de WhatsApp al contacte de la penya per tal de registrar la seva reserva o bé comprant els tiquets presencialment de dilluns a divendres en horari de 4 a 7 de la tarda directament a les instal·lacions del Casal de Jubilats de Palafolls. A més de la botifarra i els acompanyaments tradicionals, el menú d'aquest any també inclourà postres i una copa de cava final per a tots els participants. Finalment, des de l'organització s'ha fet també una crida col·lectiva demanant als veïns que portin el seu propi plat, got i coberts des de casa, una mesura per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir la generació de residus durant el dinar popular d'aquest proper diumenge. I marxem de Palafolls, anem avui fins a Pineda, que ha arribat a un principi d'acord amb la policia, però continua la disputa amb la brigada municipal. El govern de Pineda ha anunciat que es reunirà dilluns vinent per tal de negociar les millores laborals amb la policia local, partint d'un preacord inicial tancat aquest passat divendres. Aquest preacte preveu l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals, una reestructuració dels quadrants per treballar més caps de setmana a canvi d'un complement d'especial complexitat i retribucions extraordinàries per 6 dates assenyalades durant l'any, com per exemple la nit de Sant Joan o també les 3 nits joves de la festa major que tot just ara començarà. Les noves condicions s'hauran de ratificar a la mesa de negociació i aprovar pel ple de l'Ajuntament amb l'objectiu d'aplicar-les a partir de 1 de gener de l'any que ve. El policial no és l'únic front obert a Pineda, ja que la brigada municipal també ha tallat aquest cap de setmana la carretera Nacional 2 com a mesura de pressió en el marc d'una vaga de 4 dies per tal de reclamar millores laborals. Actualment les postures entre el govern i els treballadors de la brigada estan molt allunyades i l'aturada justament ha generat una situació atípica al municipi a les portes de la festa major que comença aquestes properes jornades, amb, per exemple, contenidors de brossa plens a vessar i també la prestació de serveis mínims. Davant d'aquesta situació, de fet, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat ja l'Ajuntament de Pineda per haver contractat una empresa privada externa per tal de realitzar les feines habituals que fa la brigada just ara que estan de vaga, acusant així l'administració de no respectar el dret fonamental a la vaga dels empleats públics. Moment d'obrir la nostra hemeroteca.

0: Com sempre, comencem la mirada a l'hemeroteca un any enrere, saber què us explicàvem el 26 d'agost de l'any 25, just fa un any. Desmantellaven una plantació de marihuana a Tordera que generava un alt risc d'incendi. Mossos d'Esquadra i policia local van detenir un home de 47 anys acusat d'un delicte contra la salut pública i de fraudació del fluid elèctric. La plantació estava connectada de manera irregular a la xarxa elèctrica molt a prop d'una zona boscosa, fet que incrementava el risc d'incendi en plena onada de calor. La investigació es va iniciar després que la policia fos alertada d'un incendi en un cablejat del comptador d'un habitatge. Els bombers van poder, però, extingir el foc. I ara fa 5 anys, el síndic de Greuges investigava els amuntegaments de passatgers a la R1. El síndic de Greuges va obrir una actuació d'ofici per analitzar les aglomeracions de passatgers, bàsicament a la R1 de Rodalies i també a la R2, especialment durant les tardes del cap de setmana, coincidint amb el retorn de les platges. Les imatges compartides pels usuaris mostraven vagons plens i dificultats per mantenir la distància de seguretat en època encara de la Covid. El síndic va demanar explicacions a Rodalies de Catalunya Renfe i informació sobre la possibilitat d'incrementar la freqüència de trens per garantir unes condicions de viatge segures. Coses que no canvien amb el temps. Ara fa 10 anys, una pel·lícula donava el tret de sortida a la Festa Major de Palafolls. El consistori havia decidit canviar el format del pregó de festes d'enguany. En aquest cas, des de feia unes edicions, els màpings i les projeccions audiovisuals ja havien tingut un paper ben important en els pregons del nostre municipi, però aquell 2016 l'Ajuntament de Palafolls havia decidit fer un pas més. En els mesos d'estiu s'havia estat enregistrant una pel·lícula que seria l'encarregada d'obrir la Festa Major de Palafolls el 7 de setembre. En aquest cas, era una pel·lícula que estava dividida en 6 capítols diferents. Diferents capítols, per exemple, el primer portava el nom de Conills i Conilles i així anaven passant un rere l'altre. N'hi havia un de passatges que era una mica més conflictiu i que parlava dels legionaris. Doncs d'això és el que parlàvem tal dia com avui, 26 d'agost, anys enrere, com sempre, la nostra hemeroteca, repassant els diferents passatges i episodis de la nostra història recent. Ara hi ha augment de la previsió meteorològica, com sempre, saber de què, quina és la previsió justament en aquest tram mitjà de la setmana. Anem a conèixer avui no amb en Quim, sinó amb el Servei de Meteorologia de Catalunya, amb el Servei Meteorològic, quina és la previsió d'avui dimecres i també del que resta de setmana. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Canvi de situació, el que ja estem tenint a hores d'ara a les comarques barcelonines. Després del dimarts tan calorós i tan sec, també transparent que hi va haver, doncs avui han tornat a aparèixer molts núvols que de fet ja han començat a deixar algunes gotes de fang. Al llarg del dia, al llarg d'aquest dimecres, doncs en alguns moments arribarà a plovisquejar, sobretot aquest matí i migdia, però s'ha de dir que ni seran grans tempestes, ni seran pluges generals, ni seran pluges abundants, ni persistents. Estarem parlant més aviat d'algunes gotellades acompanyades de fang. També amb més vent, compte perquè al llarg d'aquest migdia i tarda el vent agafarà força embranzida a gran part de l'àmbit de les comarques metropolitanes. I amb una temperatura que, tot i que baixarà una mica respecte ahir, doncs continuarà elevada perquè avui pujarà la humitat. Per tant, en contrapartida, avui sentirem molta més xafogor que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies per aquesta previsió meteorològica. Avui que ens hem despertat amb una temperatura mínima de 20 graus i mig i la màxima no ha arribat o tot just ha superat els 29 graus de temperatura aquest dimecres a Palafolls. Marxem amb els titulars.

0: Palafolls ja comença a fer olor a festa major i avui us hem explicat, per exemple, que l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica, la FIC i l'Ajuntament estan preparant el primer concurs fotogràfic Captura l'essència de la nostra festa per tal de documentar la nostra propera festa major a través de fotografies inèdites i sense intel·ligència artificial. Hi haurà categories per adults i infants i premis d'entre 25 i 100 euros pels guanyadors de les diferents categories. A més, les deliberacions i el veredicte seran oberts al públic en un acte al Música i Dansa ja el mes d'octubre. I una de les primeres activitats de la Festa Major d'enguany és la que organitza la penya barcelonista Josep Sunyol i Garriga de Palafolls, que ja voreja la vuitantena d'inscrits de cara a la celebració de la tradicional botifarrada aquest proper diumenge al migdia, una botifarrada que arriba a la seva 21a edició. De nou, la festa es farà sota les moreres de la plaça Joaquim Ruïra com una de les primeres activitats preparades i incloses dins la programació de la Festa Major del nostre municipi. L'organització demana portar el seu propi plan gòtic oberts de casa per tal de fomentar la sostenibilitat i reduir residus. Hi ha una desconnexió fortuïta en una línia elèctrica de mitjana tensió de 25 kilovolts de la companyia Endesa. Va deixar sense subministrament elèctric unes 2.500 llars de Palafolls durant el migdia, durant prop d'una horeta aproximadament. L'afectació es va estendre pels barris de Sant Lluís, Santa Maria i zona centre de la vila fins que la intervenció de dues brigades de manteniment va aconseguir localitzar i reparar completament l'avaria, restablint el servei prop de les dues. Aquestes són només algunes de les informacions que ja trobareu al nostre portal web a radiopalafolls.cat, també a les nostres xarxes socials, que com sempre us convidem a visitar, a subscriure-us i a ser-ne seguidors. Demà hi tornem puntuals a la mateixa hora amb l'actualitat de Palafolls i comarca. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dimecres.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafoll selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la missa.